M'he deixat mig rinyona que t'ha despertat. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre plou quan tinc

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

paras.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Muy bien, muy bien, muy bien. Y que nadie se mueva, ¿eh?

tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Tio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

des les hores. Mai no s'adormen els despertadors, mai no es desperten les persones. I en algun racó d'aquest desastre, el matí és un sastre que amb el sol i la persiana em basta un vestit de llum sobre el teu cos. Tu i jo seguirem dormint i allargarem el somni de la nit com un borratxo que balla mentre

0: El nen se'ns fa gran! El nen se'ns fa gran!
1: Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita amb més intimitat.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: cert. Com que tu i jo som altres.
1: Com que tu i jo som altres.
0: Tan cert.
1: Tan cert.
0: Com que no hi ha res més.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: tío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
2: El Pantina fa una trena.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

els semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

I la boira ens ha atrapat ballant, buscant el sol. I riguem a les quan contes la mateixa història.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no vol, després què? Després...

0: Claus i cartera.
1: Paladipalu.

0: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.
1: Sha la la la la la.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. En mobilitat en aquests moments una avaria a l'AP7 a l'Ametlla de Mar direcció Girona deixa un carril tallat. També n'hi ha un altre a l'AP2 a Barberà de la Conca direcció Vilafranca que també deixa un altre carril tallat. A banda també la retirada d'un vehicle a la C33 a Barcelona també deixa un carril tallat i provoca retencions en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, per robatori de cable a Montornès, els trens de les línies R2, R2 Nord i també R8 poden també registrar a retards, mentre que també hi ha afectacions per un altre robatori entre Figueres i Llançà. I Catalunya afronta un estiu turístic de rècord amb previsions d'ocupació molt elevades als hotels, apartaments i càmpings impulsades pel turisme de proximitat i les reserves d'última hora. El sector espera una ocupació d'entre el 90 i el 95%, ara a l'agost, amb un impacte especial de l'eclipsi solar d'aquest 12 d'agost a les demarcacions de Lleida i Tarragona, mentre les onades de calor estan modificant també els hàbits dels visitants i afavoreixen la desestacionalització de les vacances. I pel que fa a la política, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha desvinculat aquest dimecres l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, de la relació de l'executiu amb Junts i de la negociació també dels pressupostos generals de l'Estat del 2027. Després del tradicional despatx amb el rei d'Espanya, Felip VI, Sánchez ha estat contundent, remarcant que el govern es limita a donar compliment a una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estableix que la pena de presó és excessiva.
2: La opinión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es precisamente el de que se mantuviera la malversación, pero no efectivamente la pena de prisión por considerarla excesiva. Con lo cual lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos ni por supuesto tiene que ver con nada que tenga que ver con la política. Eso, por favor, lo tengan ustedes absolutamente claro.
1: El govern espanyol va anunciar un indult a Borràs que li rebaixa la pena de 4 anys i mig de presó a la qual va ser condemnada per prevaricació i falsedat de document no oficial per contractacions il·legals quan dirigia la institució de les lletres catalanes. I dues persones ferides greus en un incendi a Molins de Rei. El foc es va declarar ahir a la tarda en un pis de la cinquena planta d'un edifici del carrer Riera Bonet. Els dos ferits greus van ser traslladats a l'Hospital Moisés Brogui, mentre que 4 persones més van ser ateses i donades d'alta al mateix lloc. I un home moria ahir a la nit per ferides d'arma blanca a Sant Adrià del Besòs. La Guàrdia Urbana va donar l'avís dels Mossos que hi havia una persona ferida en aquest carrer. Agents de la Guàrdia Urbana van realitzar sense èxit maniobres de reanimació.
0: Notícies en xarxa.

perseguint la nit, busquen la teva intimitat. Pobresa eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atabellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

bona nit. Ja s'acaba el 2023 amb molts d'èxits. Que el 2024 ho pugueu doblar, mínim. Sort, una abraçada i xampany i galetes per tots.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

nits quan estic amb tu. Digue'm on soc quan estic amb tu.

0: Card.
1: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
2: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat en aquests moments un accident a l'AP7 entre Subirats i Gelida en sentit Tarragona, provoca 5 quilòmetres de congestió i obliga a deixar tallats dos carrils. També hi ha diverses avaries, una a la C25 a l'altura de Sant Hilari de Sacalm, una altra a l'AP7 a la Mella de Mar, així com també a l'AP2 a Barberà de la Conca. Pel que fa al servei ferroviari per robatori de cable a Montornès-Butano, els trens de les línies R2, R2 Nord i R8 poden registrar alguns retards. També hi ha afectacions entre Figueres i Llançà per un altre robatori. I Catalunya afronta un estiu turístic de rècord amb previsions d'ocupació molt elevades als hotels, apartaments i càmpings impulsades pel turisme de proximitat i les reserves d'última hora. El sector espera una ocupació d'entre el 90 i el 95% al mes d'agost, amb un impacte especial precisament per l'eclipsi solar del 12 d'agost a les demarcacions de Lleida i Tarragona. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha desvinculat l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, de la relació de l'executiu amb Junts i de la negociació dels pressupostos generals de l'Estat del 2027. Sánchez ha remarcat que el govern es limita a donar compliment a una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estableix que la pena de presó és excessiva.
2: La opinió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és precisament el de que se mantuviera la malversa, pero no efectivamente la pena de prisión por considerarla excesiva. Con lo cual lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos ni por supuesto tiene que ver con nada que tenga que ver con la política. Eso, por favor, lo tengan ustedes absolutamente claro.
1: El govern espanyol va anunciar un indult a Borràs que li rebaixa la pena de 4 anys i mig de presó, a la qual va ser condemnada per prevaricació i falsedat en documents oficials per contractacions il·legals quan dirigia la institució de les lletres catalanes. I un home moria ahir a la nit per ferides d'arma blanca a Sant Adrià del Besòs. La Guàrdia Urbana va donar l'avís als Mossos que hi havia una persona ferida al carrer. Agents de la Guàrdia Urbana van realitzar sense èxit maniobres de reanimació. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec ara del cas per tal d'esclarir les circumstàncies de la mort i també trobar l'autor del crim. I en cultura, el fotoperiodista Quim Manresa rebrà el premi Miravisions Honor 2026 durant la 7a edició de les jornades Miravisions de fotoperiodisme que se celebraran del 23 al 25 d'octubre a Juneda. Organitzat per la revista La Mira, el certament reconeix la trajectòria d'un professional destacat pel seu compromís amb els drets humans i també els problemes socials. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Fins a la sacietat vam escoltar l'estiu del 2007, l'estiu i l'hivern, de fet, del 2007, aquest tema de Rihanna, Umbrella, que sí. L'hem cantat, l'hem ballat, l'hem patit, perquè quan s'escolta massa una cançó, al final acaba sense tenir massa significat o l'acabes trobant sosa i avorrida. Doncs ara, preparant aquest programa, hem repescat fins i tot el videoclip i, escolta, et dona una nova dimensió d'Umbrella. Val la pena repescar-la. Val la pena repescar-la amb aquesta versió de Rihanna amb la col·laboració del rapper Jay-Z, però també amb una versió en directe, una actuació en directe molt, molt divertida de 10 anys després, del 2017, que van fer enfrontant-se Tom Holland i Zendaya. Us explico, no sé si l'heu vist, va córrer per xarxes perquè va ser molt celebrada. Dintre d'un show de la televisió nord-americana que es diu Lip Sync Battle, una batalla de playbacks, per entendre'ns, que seria això el lip sync, la sincronització de llavis, els playbacks. Doncs una batalla de playbacks conviden a artistes de dos en dos en cada programa a interpretar un trosset de les seves de cançons que els proposen. Han de quadrar el que és el playback, per tant, que la sincronització labial sigui perfecta, però també una coreografia i una caracterització molt treballada. Tom Holland, Spider-Man, va sortir caracteritzat de Rihanna, ballant i fent acrobàcies amb aquest l'estil del videoclip amb un paraigües. És que fantàstic, fantàstic, us ho recomano moltíssim. No sé què tenen les coreografies en paraigües, que des de Gene Kelly fins amb aquesta de Tom Holland tenen una alguna cosa especial, no la més adequada per l'estiu, per totes les èpoques. Però per què hem triat Umbrella per començar? Direu, home, però això és una cançó de pluja, què m'estàs explicant? Si avui la cosa va del dia de l'amistat. És que és una cançó de molta amistat. Diu la lletra, que és una amistat d'aquelles, d'una promesa d'estar amb el teu amic o la teva amiga, estar amb aquella persona, no?, que tu tries a les bones i a les males, a les verdes i a les madures. Faci sol o plogui, com és el cas. Sempre et pots aixoplugar sota el meu paraigües. Un missatge preciós i una cançó molt, molt xula amb què he volgut començar avui el programa, l'Obert per Vacances, i encara saludant l'Enric Rubio, que ens porta més idees i més informació sobre el dia que celebrem avui, Dia Internacional de l'Amistat. Enric Rubio, Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia, què tal, què tal?
1: Doncs mira, molt bé, recta final d'aquesta setmana, sí, i tema en majúscules, eh? Crec que tindrem molta participació i hem rebut alguns àudios de dedicatòries, com vam demanar ahir, com vas apuntar, i crec que serà un dia molt bonic.
0: Què sabem, alguna cosa del Dia de l'Amistat que puguem il·lustrar una miqueta als nostres oients?
1: I tant que sí. Mira, jo et vull preguntar una cosa. Sabies que hi ha una espècie de taula de mesurar les amistats que les assimila a les plantes?
0: Ai, no. Sí, això existeix.
1: Sí, sí, doncs sí, mira, és que hi ha gent que diu que ella sent còmoda amb una amistat planta, és a dir, aquella que s'ha d'anar regant dia sí, dia també, que sempre estàs allà i que hi tens un contacte diari. Però després tenim les amistats cactus, aquelles que no cal regar diari, que saps que estan allà d'alguna manera pel que necessitis, encara que no parleu sovint. Ara, això sí, quan us trobeu, la cosa és èpica. I jo, en aquesta taula de dos, que és una taula curteta,
0: de dos,
1: taula de càmping, podríem dir, jo afegiria les amistats a planta de vent, aquelles que sobreviuen tot just en quatre gotes, que potser fa anys que no us veieu, però que teniu un amor i una estima tan forta com si us veiéssiu a diari i que, de fet, quan quedeu, sembla que no hagi passat ni un sol dia. Segur que teniu algú amb qui us passa això. Però, Núria,
0: i tant.
1: A nivell històric,
0: sí, sí, sí.
1: Quines són les primeres referències que tenim sobre l'amistat? Tira molt enrere, eh?
0: Sí, cap als llanuts, també, cap als rinoceros llanuts.
1: Doncs sí, mira, tornem cap a...
0: No, en sèrio?
1: Sí, cap a un vell conegut que ens va arribar al principi d'aquest programa, en el dia que recomanàvem un bon llibre, i és que parlem de l'Epopeia de Gilgamesh. Recordeu que estava escrit en tauletes d'argila fa gairebé 5.000 anys. Doncs allà s'hi narra la intensa relació entre el rei Gilgamesh i l'home salvatge Enkidu. La seva amistat, de fet, transforma el protagonista, i la mort d'Enkidu, aquí he fotut un bon spoiler, provoca el dolor més profund i de fet, la recerca existencial del rei, no? Però també trobem Damon i Pities, dos filòsofs grecs que al segle IV abans de Crist, a Siracusa, es van trobar que un d'ells va ser condemnat a mort per un tirà, com tantes vegades passava llavors. I malauradament encara passa en alguns països. El condemnat, en aquest cas, va demanar al rei permís per arreglar els seus afers, així que mentre l'altre va acceptar quedar-se com a hostatge i morir al seu lloc, si tornar al seu amic, doncs l'altre va anar a arreglar-ho. Finalment, ostres, va tornar a temps. Sí, sí.
0: És i... de pel·lícula, això.
1: Això és de pel·lícula. Segur, si no se n'ha fet, cert, estic segur que en comptes d'inventar sí. coses noves, tenim moltes històries per poder passar sí. a la pantalla. Ara.
0: Amistat per morir per algú, no?
1: Sí, sí, sí, exacte, exacte. Però pensa que finalment va tornar a temps, Núria, i en veure que aquesta mostra d'afecte i amor, perquè en definitiva el que sentim per les amistats, encara que no ho diem així moltes vegades, és amor, el rei els va perdonar a tots dos, per tant, mira, en llibertat. Així que ja ho veus, Núria, d'amistat n'hi ha hagut sempre, així que avui demanem als nostres oients que ens facin arribar, com bé vas dir ahir, les seves dedicatòries per àudio al WhatsApp del programa, que podeu trobar el reel que hem penjat a Instagram, o per comentari escrit, això com vulgueu, però sí que tenim moltes ganes d'escoltar-vos la veu, oi que sí?
0: I tant. A les 10 tindrem, doncs, això, aquestes dedicatòries. Sí. Aprofiteu, que val la pena. Avui aprofita la ràdio per dedicar a les vostres amistats. Enric, que estàs encostipat.
1: No, però és que, goita, m'acabo de despertar, perquè desperto molt aviat, però crec que encara no havia parlat amb ningú. I avui no he fet exercicis vocals, que normalment faig alguns, ja saps que a la ràdio tenim alguns exercicis així per poder fer...
0: Sí, sí, sí.
1: I realment no. Això potser és que he dormit amb el cul a l'aire, també, i
0: també,
1: amb el ventilador
0: també.
1: A vegades, si vol que això va malament.
0: Més de fer una cosa calenteta, no és un te, una coseta així calenta.
1: Exacte, xocolata amb melindros.
0: Sí, vinga, va. Gràcies, Enric, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
1: Vinga, salut. Fins ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Un programa que us acompanyarà fins a les 11 del matí, com és habitual, amb els següents continguts. Començarem parlant sobre el Pla Alfa, forma part ja del nostre vocabulari. Què és i, sobretot, com s'està gestionant? Parlant justament de foc, parlarem en clau de cultura popular sobre uns elements de foc ben tradicionals i que trobem per tot Catalunya, els Balls de Diables. I del foc a la sal. Tornem a visitar l'Escala, en aquest cas per celebrar el 40è aniversari d'una tradició molt pròpia, les catifes de sal. També tindrem temps des d'Altafulla de jugar a jocs tradicionals, però tradicionals, tipus les bitlles, per dir-vos en algun, d'aquells de carrer. Farem una mirada al nostre eclipsi, preparant el dia 12 d'agost. Avui sabrem com es miraven els eclipsis dins la mitologia clàssica, els grecs i els romans. I dins de l'espai dels dòctips, aquells consells que es donen per a gossos, avui sabrem quines coses hem de posar a la maleta si és que ens emportem el nostre pelut de vacances. Tot plegat avui, que és el dia de l'amistat i que també ens han ofert un reportatge molt, molt xulo que serveix de dedicatòria a tots els amics i amigues que escolteu l'Obert per Vacances. Comencem.
2: Obert per Vacances.

0: La primera connexió de la nostra ronda informativa la fem a Terres Barcelonines. Connectem amb l'Albert Soler, des de Rubí. Albert, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Comencem amb una notícia malaurada. Un treballador va morir ahir en un accident. Això passava a la mina de potassa de Cabanasses, a Súria.
1: Els fets van passar al voltant de les 11 del matí quan un treballador de 26 anys es trobava en un dels minadors continus on suposadament hi va haver l'esfondrament d'una paret. La companyia va activar immediatament el protocol d'emergència i es va evacuar la mina on hi havia unes 240 persones. A banda de la persona morta, el sistema d'emergències només va haver d'atendre dues persones més ferides de poca gravetat. La persona morta era veí de la població del Bages propera a Súria, Sant Martí de Torroella, i tota la seva família estava vinculada a l'activitat minera de la comarca. Tant els Mossos com la companyia estan investigant les causes de l'accident. Els investigadors treballen amb la hipòtesi que s'hauria produït un despreniment de roques a l'interior de la mina a uns 800 metres de profunditat. El CEO de ICL, l'empresa de la mina, Alberto Serfati, ha lamentat profundament l'accident i que prendran mesures perquè no es repeteixi.
2: Como no puede ser de otra manera, la investigación del evento ya ha comenzado. Y no tenemos duda, una vez concluida y esclarecidos los hechos, esperamos poder oportunamente tomar las medidas que sean necesarias. Gracias.
1: La Direcció General d'Indústria havia fet la darrera inspecció a la mina de Cabanasses de Súria la setmana passada, segons va explicar el conseller de Presidència, Albert Dalmau. En concret, la inspecció es va fer el 21 de juliol. Aquesta és la desena víctima mortal de treballadors en les diferents mines que hi ha al Bages en els últims 13 anys.
0: I per altra banda, us expliquem les novetats que hi ha respecte a la mort violenta d'una dona de 34 anys. Això passava aquest dimarts al barri de Sant Martí de Barcelona.
1: Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir un home relacionat amb aquesta mort que hauria comès en presència dels seus fills. L'arrestat és la parella de la víctima, que l'arrestat que és la parella de la víctima es va entregar en una comissaria de la capital catalana, segons fonts policials, i per això els Mossos investiguen el succés com un crim masclista. Segons explica l'ACN, els Mossos d'Esquadra els consta una denúncia presentada el 12 de juliol per l'home detingut ahir contra la seva dona per suposades agressions a ell i als fills. El detingut es troba ara a la comissaria de les Corts de Barcelona i la previsió és que passi a disposició judicial avui. L'Ajuntament de Barcelona ha convocat un minut de silenci en condemna i rebuig per aquest succés a les 12 del migdia a la plaça de Sant Jaume.
0: I acabem encara parlant d'una altra persona morta, en aquest cas en un carrer de Sant Adrià del Besòs.
1: La víctima va morir ahir a la nit per ferides d'arma blanca al carrer Manuel Fernández Márquez de Sant Adrià. La Guàrdia Urbana va avisar als Mossos cap a 8:45 per informar-los que hi havia una persona ferida en aquest carrer. Diverses patrulles s'hi van desplaçar i van comprovar que l'home presentava lesions provocades per arma blanca. Els agents de la Guàrdia Urbana van iniciar les maniobres de reanimació fins a l'arribada dels serveis sanitaris. Un cop al lloc dels fets, els efectius, el SEM, van continuar amb les tasques de reanimació, però finalment el ferit va morir. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas per esclarir les circumstàncies d'aquesta nova mort violenta.
0: Moltes gràcies, Albert Soler, des de Rubí, i una abraçada forta a la Paula Iglesias, que ens ha estat acompanyant durant tot aquest mes de juliol i que ara doncs, ja deixa la redacció. Gràcies, Albert, i una abraçada a la Paula.
1: Nostra. Igualment.
0: I un altre redactor que se'ns en va de vacances, seguit es va, Girona FM, bon dia.
3: Bon dia, bona hora.
0: Bon dia, abans de marxar, però hem de fer la feina. Vinga, comencem parlant de que un centenar de persones clamen contra la condemna insuficient, diuen, al conductor que va matar la ciclista als Àngels.
4: Van fer-ho aquest dimecres davant el Palau de Justícia de Girona per mostrar precisament el rebuig a la sentència que ha imposat de, en aquest cas, 2 anys i 10 mesos de presó al conductor que va matar una ciclista a la carretera dels Àngels quan anava begut. Durant la protesta van llegir el manifest i també van subratllar que consideren la condemna completament insuficient i injusta. Exigeixen una reforma urgent del Codi Penal que endureixi les penes pels delictes de violència viària. De fet, podem escoltar l'Anna Soler, que és amiga de la Tina, en aquest cas la ciclista atropellada.
5: Sí, sí, nosaltres veiem com al final del procés, però realment quan hem acabat de llegir la sentència, no?, te queda com aquest de dir, ostres, però és que la trobem totalment insuficient, d'acord? Passa que veient les lleis tal com estan muntades, recorrent potser li sortirien, o sigui, que haurien un parell o 3 anys més de presó, que tampoc són suficients, no?, d'acord? És com, per tant, és el que estem dient, no?, que el problema ve d'arrel, que el problema és la llei, que la llei no està pensada per això.
4: La família de la víctima, precisament personada com a acusació particular en el procediment, es planteja també recórrer contra la sentència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
0: I la mira posada en l'Ajuntament de Ripoll perquè ha contractat una filla de Sílvia Orriols com a agent de la policia local.
4: La plaça es va convocar amb caràcter d'urgència per garantir la correcta prestació del servei, donada també la infradotació estructural d'agents, asseguren. Orriols ha assegurat que la seva filla és la que va obtenir la puntuació més alta de les 24 persones que es van inscriure, tot i que, en aquest cas, la també líder d'Aliança Catalana va signar la designació del Tribunal Qualificador. Orriols, en aquest cas, ha justificat que aquesta designació no és aleatòria. En una compareixença davant els mitjans de comunicació sense preguntes, Orriols en va rebutjar delegar les competències, en aquest cas en matèria de seguretat, a un altre regidor, tal i com li han reclamat, en aquest cas, des de l'oposició Junts.
0: I tanquem explicant-vos que els Mossos denuncien un jove de 19 anys per amenaçar l'alcalde de Platja d'Aro a través d'una xarxa social.
4: Li atribueixen un presumpte delicte d'amenaces. Segons van informar els Mossos en un comunicat, els fets es van denunciar a principis d'aquest mes davant la policia local de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. L'alcalde, Maurici Jiménez, havia rebut amenaces per diverses vies i concretament el dia 5 de juliol va rebre un missatge privat de caràcter amenaçador a través d'una xarxa social que feia referència precisament als canvis incorporats en la normativa reguladora del mercat setmanal municipal.
0: Notícies que ens arriben des de Girona FM i que durant tot el juliol ens ha portat a Saïd Esbai. Vacances merescudes, Saïd, a partir d'ara, eh? Sí?
4: Pues sí.
0: Pues sí.
4: Pues sí. Escolta, una abraçada al Josep Maria també. Que quedi molt clara l'abraçada al Josep Maria i a tot l'equip de tècnic per la grandíssima feina que fan i per aguantar-me cada matí.
0: amb molt de plaer. Una abraçada, company. Moltes gràcies, Saïd.
4: Bon estiu.
0: Bon estiu. Vinga, propera connexió amb Lleida. Quim Gasó, bon dia. Quim Gasó, ara sí, bon dia.
6: Sí, bon dia. Hola.
0: Hola. Des de UAU Lleida. Mira, comencem explicant-vos que la Paeria de Lleida i la Generalitat ampliaran el dispositiu d'acollida per temporers amb 160 places més al pavelló 4 de Fira de Lleida.
6: Correcte. Es tracta d'una mesura puntual que s'allargarà durant 13 nits per tal de donar resposta a una situació excepcional davant l'allau de persones que s'han desplaçat a la ciutat aquest estiu. La decisió arriba després que el dispositiu d'acollida de la ciutat hagi sobrepassat el límit de la seva capacitat. Actualment, Lleida ofereix un centenar de places a pavelló número 3 de la Fira i unes 130 més repartides entre diversos pisos municipals i al nou centre d'acollida de temporers de la Caparrella. El tinent d'alcaldia de la Paeria, Carlos Enjuanes, ha explicat com s'ha arribat a aquesta ampliació.
7: L'alcalde va traslladar la situació als diferents consellers, tant el conseller d'Agricultura, el d'Interior i el de Drets Socials, i aquests han estat en contacte i, òbviament, amb la delegació del govern amb qui han ficat fil a l'agulla per, d'alguna forma, organitzar aquest dispositiu. Sí que ja, evidentment, hi haurà col·laboració a nivell de cossos de seguretat que hem d'acabar de determinar. A nivell de pressupost també hi haurà l'ajut important de la Generalitat per cobrir això.
6: Enguany, l'arribada massiva de treballadors per la campanya fructícola s'ha accentuat a partir del 25 de juny i s'ha traduït en el doble d'atencions per part dels serveis municipals, arribant gairebé a les 2.000. També un elevat nombre de persones dormint al ras al voltant dels pavellons, que ha arribat a un màxim de 240, tot i que la Paeria la situa actualment en la xifra d'unes 180, han provocat aquesta situació. El nou servei de pernoctació s'oferirà des de dilluns que ve fins dilluns dia 17 d'agost i serà gestionat per Sant Joan de Déu Terres de Lleida. Amb aquesta entrada en servei del pavelló número 4, la Paeria i la Generalitat esperen posar fi a les pernoctacions a l'aire lliure.
0: I com s'està preparant Lleida per l'eclipsi del dia 12 d'agost?
6: Doncs amb un dispositiu amb 200 efectius per tal de garantir la seguretat durant aquest eclipsi, com bé deies, del dia 12 d'agost. Entre d'altres mesures, la Paeria tancarà l'accés de vehicles a la Seu Vella i ha alertat que la meteorologia podria ser un dels factors que alterés la mobilitat. L'operatiu, com els deia, mobilitzarà 75 agents de la Guàrdia Urbana, una cinquantena d'efectius dels Mossos, 20 voluntaris de protecció civil, 44 vigilants de seguretat privada i un dispositiu sanitari format per 4 ambulàncies, dues a la Seu Vella i dues als Mangraners, que, com els explicàvem ahir, són els dos punts d'observació habilitats a la ciutat de Lleida. La tinenta d'alcaldia i regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, explicava aquest dimecres que, a més d'incrementar la presència policial als punts amb més concentració de públic per l'eclipsi, també reforçar la vigilància preventiva als barris i les zones residencials.
8: Sabem que moltes famílies estaran fora de les seves cases durant unes hores i per aquest motiu també volem reforçar la vigilància preventiva als barris i a les zones residencials. També, al mateix temps, incrementarem la presència policial als espais de més concentració de públic que pugui haver aquest dia per garantir, sobretot, la resposta ràpida en cas que hi hagi alguna incidència.
6: De forma molt esquemàtica, el dispositiu de mobilitat s'estructurarà en tres àrees d'actuació. La primera, els carrers del voltant de la Seu Vella, on es restringirà l'accés de vehicles privats, de manera que només hi puguin circular autobusos i vehicles autoritzats. D'altra banda, la segona, a la zona dels Mangraners, on la Guàrdia Urbana regularà l'entrada de vehicles des d'altres carreteres comarcals i es prioritzarà l'accés al transport públic. I finalment s'establiran diversos punts de regulació a l'interior de la ciutat per canalitzar el trànsit cap a carreteres com la L11 i evitar congestions en els punts més sensibles. Els Mossos també participaran en el dispositiu amb panells informatius als principals accessos viaris per orientar els conductors sobre els itineraris recomanats cap als espais d'observació.
0: Molt bé, Quim Gasó, ho deixem aquí. No marxis massa lluny, però, perquè tenim una primera entrevista després a punt.
6: I tant, fins ara.
0: Fins ara, Quim. La primera entrevista que es l'ofereix avui 1-1 a Ràdio Lleida i parlarem sobre el Pla Alfa. Tanquem la ronda informativa, això sí, com és habitual, de Terres Tarragonines. Marina Pérez-Got, bon dia.
9: Bon dia.
0: L'Agència Catalana de Consum avui ens explica, no, que estan fent inspeccions per el que seria la venda d'ulleres per l'eclipsi.
9: Sí, sí, sí. Seguim parlant de l'eclipsi. Ja saps que ens agrada molt parlar de l'eclipsi. I, en concret, estan revisant 15 models d'ullera que es comercialitzaran o s'estan comercialitzant a Catalunya. L'Agència Catalana del Consum immobilitzarà o retirarà els productes que incompleixin la normativa i pot imposar sancions als fabricants i venedors si no ho fan. La responsable de l'Agència Catalana del Consum a Tarragona, Carme Torres, aconsella als ciutadans que no se la juguin amb productes no homologats i que segueixin les recomanacions de l'administració per veure l'eclipsi.
10: Hi ha moltes possibilitats que les ulleres siguin segures, per tant ens en podem refiar. I després també aquestes advertències de seguretat que dic que han d'estar a la ullera o en aquell fulletó que ens donen, seguim-les també, perquè per molt que les ulleres siguin segures, si després no les utilitzem amb seny, pot portar també problemes. No comencem a mirar el sol sense tenir les ulleres posades, no ens les traiem fins que no haguem acabat l'observació. Tot això també vigilem.
9: Per tant, Núria, el que volen veure o comprovar és que totes aquestes ulleres que es reparteixen o es venen compleixin els requisits de seguretat exigits per la normativa europea.
0: Molt bé. I encara abans de tancar la ronda informativa us parlem de més incendis, tot plegat ara que ha revifat la onada de calor.
9: Doncs sí, ahir es va declarar un incendi forestal a Mas Llorenç, al Baix Penedès, que ha cremat més de 11,5 hectàrees de superfície, segons dades provisionals dels agents rurals. El foc ha cremat a cavall entre els termes municipals de Bonastre i Montferri, a l'Alt Camp, i és en aquest últim municipi on s'ha iniciat l'incendi. I en aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya confirma que entre ahir i avui entra la tercera onada de calor. Per mi la sensació és que ja en portem 15 i que aquest episodi s'allargarà tota la setmana i almenys fins dimecres vinent. I un últim apunt, i és que hem de destacar que els fets delictius a Tarragona s'han reduït gairebé el 3% entre el juny del 2025 i el maig del 2026. Han augmentat les resolucions dels fets delictius, dels casos, més d'un 3%, i gairebé un 9% també han augmentat les detencions.
0: Molt bé, Marina Pérez-Cot, moltes gràcies i fins demà.
9: Fins a demà.
11: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: En els darrers estius ja hem incorporat un concepte nou al nostre vocabulari, l'argot popular, Pla Alfa. Escoltem a les notícies que s'activen alguns indrets i en un determinat nivell, però el seu funcionament per molts encara ens és desconegut. Per ajudar-nos a esclarir els dubtes sobre aquesta eina de prevenció d'incendis, ens acompanya el Joan Baraut. Ell és sotsinspector dels agents rurals a l'àrea regional de Lleida i comparteix entrevista, està amb el nostre company Quim Gasó, de 1-1 Lleida Ràdio. Quim Gasó, de nou bon dia.
6: Bon dia de nou, Núria. Doncs sí, efectivament, el tenim aquí amb nosaltres, el Joan. Molt bon dia.
12: I ara?
6: per parlar d'aquest tema tan extens que abasta tantes coses com és el Pla Alfa. Quan parlem de Pla Alfa, doncs ens referim a aquesta eina de la qual disposeu els agents rurals per vigilar

0: operatiu que tenim al cos d'agents rurals, val, que definim, que ens serveix per definir diàriament el perill, el nivell de perill d'incendi forestal que tenim a cada municipi, val, i a partir d'aquí doncs establir les mesures de vigilància i prevenció necessàries, val. Aquest pla alfa es divideix en 5 nivells, que van des del 0, que seria el nivell més baix, val, fins al nivell 4, que seria el nivell extrem de perill d'incendis, val, i en funció de l'activació dels diferents nivells, doncs nosaltres també fem una sèrie d'actuacions, una sèrie d'inspeccions.
1: La Generalitat, de forma explicativa, a la web del Pla Alfa destaca que 9 de cada 10 incendis estan relacionats amb l'activitat humana. Un factor important que cal tenir en compte és que el Pla Alfa està específicament orientat a això, no? A controlar l'activitat dels humans en entorns naturals.
0: Efectivament, com bé has dit, 9 de cada 10 incendis, doncs, constatem que hi ha l'activitat humana darrere, i per tant doncs, el que fem en aquest diferent nivell d'activació doncs, és intentar incidir en que aquesta activitat humana doncs, sigui el menys lesiva possible de cara a provocar un incendi. Val? En aquest sentit, per posar un exemple, quan activem el nivell 4 del Pla Alfa, mal, en moltes ocasions comporta associat aquest tancament de massissos, mal, que precisament avui ampliem aquest tancament de massissos degut a aquesta tercera onada de calor que portem, l'ampliem a diferents massissos, entre ells el de Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, Ribera Salada i Baronia de Rialb, i afegim en aquest tancament de massissos els que portem ja tancats des de fa dies, com a Montmell, Marmellà, Montsant i Prades, val? I aquest tancament de massissos l'efectuem bàsicament per dues raons. Una, perquè com hem dit, 9 de cada 10 incendis hi ha l'activitat humana darrere, llavors és important doncs, que davant aquest risc extrem d'incendis forestals, doncs, intentar reduir aquest factor de risc que és l'activitat humana. Per tant, tanquem aquests massissos i d'aquesta manera doncs, podem reduir el risc de que es pugui produir una ignició per l'activitat humana. I per altra banda, no només per diguem, reduir aquesta presència humana per reduir el risc, sinó que també el que pretenem és que davant un possible incendi en aquests espais, doncs el que tinguem la seguretat de que no hi hagi ningú en aquests espais i per tant els serveis d'emergències puguin actuar més eficaçment i dirigits concretament a acabar amb l'incendi i es puguin evitar doncs, atrapaments de persones.
1: Has anat mencionant que existeixen aquestes 5 categories del nivell 0 al nivell 4 del Pla Alfa. Jo volia demanar què indica
0: Correcte.
1: Cada nivell i en base a quins criteris es defineixen.
0: Correcte. Doncs mira, comencem pels criteris, val? Els criteris que es defineixen, bàsicament tenim una sèrie de factors tècnics, val? Per una banda, les previsions meteorològiques que elabora cada dia el Servei Meteorològic de Catalunya, val? És un factor que nosaltres diguem, tenim en compte. Per una altra, el nivell de el mapa del perill d'incendis forestals que elabora també cada dia el Servei d'Anàlisi de Perill d'Incendis Forestals del Departament d'Agricultura, val? I que bàsicament en aquest mapa el que tenen en compte és l'estat de la vegetació i el seu grau de sequera, val? I per últim incorporem una anàlisi del cos d'agents rurals, val? Que tenim en compte, entre d'altres, doncs, la casuística històrica d'incendis. Pensem que tenim un recopilatori de tots els incendis forestals de les últimes dècades, val? I els tenim geolocalitzats i d'aquesta manera doncs, incorporem aquesta informació i activitats humanes que es puguin preveure al medi natural, val? Que poden incrementar el risc. Amb tots aquests factors doncs, és quan diàriament doncs, publiquem aquest mapa de Pla Alfa amb aquests 5 nivells que hem comentat. Val? A partir d'aquí, els nivells van del 0 al 4, com hem dit. El 0 és diguem, el nivell baix de perill d'incendi forestal, val? I nosaltres doncs, efectuaríem les tasques ordinàries que podem fer al cos d'agents rurals, val? Sense deixar de banda els incendis, que això ho prevenim i treballem en la prevenció d'incendis tot l'any, però sí que

0: realitzem altres tasques, val? A nivell de fauna, a nivell de forestal, a nivell d'espais naturals, etc. Val? A partir d'aquí, quan incrementem un nivell de risc i passem a nivell 1, que seria el nivell de perill moderat d'incendi forestal, val? Ja tenim una vigilància prioritària d'incendis forestals. Val? És a dir, els nostres efectius ja es dediquen prioritàriament a aquesta vigilància d'incendis forestals, val? O sigui, prenent especial atenció a la inspecció de verificació de columnes de fum, sigui per la inspecció d'activitats de risc, val? Fer control d'aquestes activitats que es donen a terme amb autorització, val? Quan passem al nivell 2, és escalem un nivell més, passem a nivell alt de perill d'incendi forestal, val? Aquí ja fem vigilància exclusiva d'incendis, val? És a dir, amb totes aquestes tasques que hem comentat, val? També les efectuem a nivell 2 i parem especial atenció a llocs d'especial risc, val? Perquè puguin tenir grans masses forestals, puguin ser zones on, si es genera un incendi, doncs pugui ser complex, i vigilància i inspecció també de circulació de vehicles en aquestes zones forestals, val? Quan passem a un nivell 3, val? Ja estem parlant d'un nivell molt alt de perill d'incendi forestal, val? I aquí també fem vigilància exclusiva d'incendis forestals, d'aquests massissos també, especial atenció, val? I control de mesures extraordinàries establertes en base a la normativa de Montes, a la llei de Montes estatal, val? Que estableix una sèrie d'activitats que en nivell molt alt o extrem de perill d'incendi forestal s'han de suspendre, val? Com pot ser encendre foc a qualsevol tipus d'espai obert, com pot ser la suspensió temporal de totes les autoritzacions que s'hagin pogut concedir, val? Autoritzacions per crema de restes vegetals, autoritzacions per ús de radial en una via de comunicació, etc, etc, val? O, per exemple, l'ús de material pirotècnic, val? Doncs nosaltres ens dediquem, doncs, a fer aquest control que aquestes activitats realment s'hagin, doncs, suspès, val? I quan passem ja a l'últim nivell de tots, el nivell 4 d'extrem, és a dir, el nivell de perill extrem d'incendi forestal, fem les mateixes tasques que hem dit amb el nivell 3, val? Però si comporten a més aquest tancament de massissos, doncs hem de fer aquestes tasques de camp, diguem, d'efectuar aquest tancament de massissos, que en molts casos consta de tancar una barrera metàl·lica o posar una cinta i posar una senyalització en tota la sèrie d'accessos que hi ha en aquests massissos, val? Per informar, diguem, i que la gent, quan vulgui accedir, es trobi que amb aquesta informació de que no pot accedir, val? I ens centrem, doncs, en aquests massissos, sobretot a controlar, doncs, que no entri en ciutadans, per tal, doncs, del que hem comentat abans, de garantir o evitar, diguem, que es pugui produir un atrapament en cas de que es doni una emissió en aquests espais.
1: Ja veiem, val? Que està estudiat al mil·límetre cada possible casuística. Jo et volia parlar,
0: evidentment, sí.
1: Si em permet, Joan, només, ja ho has mig comentat, sí, quan parlaves dels criteris, però qui és en última instància qui decideix que s'apliquen els plans alfa, i sobretot en quin moment es pren la decisió? Es fa un balanç diari? Es pot també aplicar un pla alfa enmig d'una jornada, si es considera oportú? Com funciona?
0: Bé, aquest anàlisi es fa a l'Àrea General del Cos d'Agents Rurals, val? En base amb aquests factors que hem comentat, val? Com hem dit, les previsions meteorològiques, l'estat de la vegetació, previsió i evolució del risc, i el territori en concret, val? Avui, per exemple, estem durant el matí s'estarà fent aquest anàlisi. A les 2:30 surt una previsió publicada del Pla Alfa per l'endemà, val? És a dir, la previsió que hi haurà per l'endemà. Aquesta previsió, a partir de les 12 de la nit, entra en vigor, diguem, el mapa, diguem, del Pla Alfa de demà, i a les 9:30 del següent dia es publica el mapa vigent del dia. És a dir, ara ara mateix s'ha d'haver publicat el mapa vigent d'avui. Val? És a dir, és una eina dinàmica en constant anàlisi, val? Que per tal d'això de dia a dia doncs, anar publicant doncs, el nivell de perill d'incendi arreu del territori de Catalunya.
1: I entenc que un cop aplicat, la situació en aquell territori es monitoritza de forma similar a com es feia prèviament per saber també quin és el moment òptim per donar-lo per acabat.
0: Correcte. I es pot produir una actualització puntual, si es considera oportú, doncs perquè hi ha hagut un canvi de les condicions meteorològiques previstes inicialment que fa que, per posar un exemple, que en una tarda que no es preveia doncs acaba caient un ruixat en una zona X i això t'obliga, diguem, rebaixa aquest nivell de perill d'incendis pel dia següent i per tant doncs, es produeix aquesta actualització. És una eina constant, és una eina dinàmica que tenim al cos d'agents rurals. És a dir, en cap cas és una eina estàtica i inflexible, sinó que constantment, diguem-ne, estem reavaluant, val? Per ser, diguem, el més quirúrgics possibles en aquesta publicació del perill d'incendi forestal.
1: Doncs aquest més o menys és el manual d'instruccions sobre el Pla Alfa que ens ha facilitat el Joan Baraut, sotinspector dels agents rurals a l'àrea regional de Lleida. A partir d'ara, doncs, quan hagueu de sortir la natura i veu que s'ha activat el Pla Alfa, ja no teniu excusa per saber com s'ha d'actuar. Només em queda agrair-te la teva presència, Joan, aquí a l'Obert per Vacances, i desitjar-te també doncs, molta sort i molta tranquil·litat, sobretot per aquests mesos d'estiu que queden, que imaginem seran complicats.
0: Correcte. I només deixeu-me un mig minut per informar, diguem que davant, voldríem fer una crida a la ciutadania perquè davant la detecció de qualsevol incidència relacionada amb aquests tancaments d'espais o si detecta una columna de fum, doncs demanem que truquin al 112, val? Perquè no, la prevenció, diguem, és part dels cossos, de la feina de les coses d'emergència, però també és feina estar a les mans de tots prevenir i lluitar contra els incendis forestals.
2: Ens ha quedat prou clar. Quim Gasó, moltíssimes gràcies, company de UAU Lleida Ràdio.
1: A vosaltres.
3: Obert per Vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
2: Acabem de parlar d'incendis, però és igual, continuem amb el tema del foc, però en aquest cas en positiu. I és que és moment de seguir repassant bocins de cultura popular, aquest podcast que cada dijous ens porten des de la nova ràdio de Reus. Ara fa uns dies parlàvem justament del foc a les festes populars i avui ens volem centrar en aquelles manifestacions festives que utilitzen el foc i la pólvora i principalment, però, en una manifestació de foc que trobem arreu de Catalunya, els Valls de Diables.
4: La pólvora és una de les grans protagonistes de les festes populars catalanes. Des dels castells de focs artificials fins als correfocs, la pirotècnia s'ha convertit en un element imprescindible de la festa. I és que el soroll, la llum i les espurnes formen part de l'imaginari col·lectiu de moltes festes majors. Salvador Palomar és membre del Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria Carrutxa.
5: L'esclat de la pólvora ens ha servit per anunciar la festa, per donar importància a determinats moments de la festa. I llavors, per tota la geografia trobem escampades pràctiques del que en diem tronades o tir de morters, o bé el gust de les armes de foc en determinades festes, doncs diem d'arcabussos, diem de trabucs, diem d'escopetes, per doncs, solemnitzar la festa i per anunciar determinats moments. Aquesta manera de preparar la pólvora també evoluciona i ens trobem doncs, bé, traques, morters aeris, etc. I ens trobem tota una pràctica primer artesanal i després industrial de castell de focs. Per tant, aquests espectacles efímers de foc pirotècnic han estat i són una part component de les nostres festes. Una de les pràctiques singulars d'ús del foc a casa nostra són els elements festius. La figura més antiga és la del drac. El que passa és que, amb el pas del temps, aquest repertori de bestiari s'ha ampliat i avui seria llarga la llista de figures que treuen foc a les nostres festes.
4: Dins d'aquest univers festiu, els Balls de Diables ocupen un lloc privilegiat. La seva presència a Catalunya està documentada des dels segles XII i XIII, vinculats als entremesos i a les representacions religioses medievals. El so dels tabals, les carretilles enceses i la figura dels diables són una de les expressions més singulars, antigues i espectaculars de la cultura popular catalana.
5: Es caracteritza perquè han escrit de personatges amb una indumentària que d'alguna manera representa el diable, d'arrels de pràctiques, d'arrels medievals, que han evolucionat de diverses maneres. La part més històrica del Ball de Diables, hi ha un gran model, que és la representació de la lluita del bé contra el mal, amb els diables encapçalats per Lucifer i la diablesa, que volen doncs, fer les seves malvestats, però que són derrotats per Sant Miquel i els seus àngels. Aquests textos de balls parlats, actes sacramentals, com diuen segons les poblacions, es van conservar sobretot a l'àrea del Penedès i una part del Camp de Tarragona, i són una mica el referent majoritari doncs, el que podíem anomenar Ball de Diables en parlaments.
4: Però darrere dels Balls de Diables hi ha diferents formes i models de mantenir viva una mateixa tradició. A banda del model penedesenc, propi del Penedès, el Carraf i part de l'Anoia, trobem el model de participació individual estès sobretot al Camp de Tarragona.
5: Sobretot en l'àrea del Baix Camp, amb Reus, en aquest cas, molt clarament com a centre d'influència, a finals del segle XVIII es desenvolupa un model de diables que posa una mica l'èmfasis amb la participació de quantes més persones millor, és el que anomenem model de participació individual. No són colles concretes amb personatges definits, amb Lucifer i la diablesa i l'àngel, sinó que a vegades són sortides de 50, 60 o centenars de diables participant en un esdeveniment. Aquests són els dos models històrics, un de majoritari i l'altre que en podríem dir més circunscrit a una determinada àrea.
4: Els diables porten el foc als carrers i el transformen en un espectacle col·lectiu, el correfoc.
5: La paraula correfoc sempre és de Barcelona. Però la idea d'aquest joc participatiu que intervenen diables, intervenen figures del bestiari i que més que fer diferència entre actuants i espectadors obliga tothom a participar i a posar-s'hi sota, es va generar amb diversos noms, cercaviles de foc, correfoc, etcètera, en molts indrets de Catalunya es va estenent, fins al punt que avui és un dels actes més representatius o més presents en moltíssimes festes majors de tot el país.
4: Cada espurna explica una part de la nostra història. Els Balls de Diables són patrimoni, identitat i cultura popular viva. Una tradició que continua evolucionant sense perdre les seves arrels i que encara avui emociona tant qui hi participa com qui la descobreix per primera vegada.
2: David Fernández, company des de la nova ràdio de Reus amb aquest podcast sobre cultura popular que ens arriba cada dijous. Seguim endavant, marxem cap a l'Escala. Sí, ahir ens explicaven la importància d'aquest edifici patrimonial que tenen a l'Escala, a l'Alfolí de la Sal. Avui continuem parlant de sal. Ho fem per conèixer un art plàstic, la de les catifes de sal, un art que a l'Escala se celebra ara ja des de fa 40 anys, sempre per la Festa del Carme. Per celebrar aquesta efemèride, el Museu de l'Escala ha inaugurat una exposició dedicada a les catifes, que es podrà veure fins al 16 d'agost. Va, que anem fins a l'Escala de nou i saludem la nostra companya, Ona Vilà. Ona, bon dia!
6: Bon dia, Núria. Doncs exacte, com deies, aquest any fa 40 anys que a l'Escala fem catifes de sal per la Festa del Carme i per celebrar-ho, deies, s'ha inaugurat aquesta exposició a l'Alfolí de la Sal. I per conèixer una mica aquesta exposició i tota aquesta tradició de catifes de sal, avui tenim aquí amb nosaltres un dels impulsors d'aquestes catifes de sal, que és en Jordi Piqué. Jordi, bon dia.
7: Bon dia.
6: Jordi, a veure, explica'ns una mica com és que va començar això de fer catifes de sal aquí a l'Escala.
7: Doncs mira, va començar perquè ja en temps de Corpus la majoria de poblacions catalanes doncs feien aquelles catifes de flors i fulles. Això es va perdre, però en motiu del tercer centenari de la parròquia l'any 83 es varen trobar les relíquies de la santa de l'Escala, Santa Màxima, i es varen fer catifes, a imitació d'aquelles de Corpus, a tot el carrer Santa Màxima, que és allà on havia de passar la processó amb les relíquies. I llavors, al cap d'un parell o tres anys, vàrem dir, per què no fem una catifa semblant en aquestes? cada any en la festa de l'homenatge a la bellesa, i així va ser l'any 87 que vam fer la primera també amb flors i fulles, però això ens es va complicar perquè necessitàvem moltes flors, moltes fulles, no era el mateix que els anys 60 quan es feien, i potser ara poder no ens deixarien anar a buscar tant de material vegetal en el bosc per poder-ho fer.
6: I llavors vau decidir, doncs, fer-les de sal?
7: De moment encara no. De moment el que vam fer va ser provar serradures. Però les serradures tenyides no quedaven prou el color prou intens, sinó que quedaven molt descolorit, i quan s'assecaven encara molt menys. I van anar provant diferents coses, i al final se'ns va acudir de provar-ho amb sal. Com que la sal és humida, agafa el tint molt més bé i queda el color molt intens. I és la mateixa sal que sal a les anxoves. Ens venen una casa d'anxoves d'aquí a l'Escala, doncs ens venen els sacs necessaris que necessitem per fer la catifa cada any.
6: Clar, al final la sal és un tret característic també de l'Escala, per tant aquí va lligar una mica tot.
7: Exacte. O sigui, si abans ho fèiem amb flors i amb fulles, doncs també va anar bé que ho féssim amb un producte que fos identificatiu de l'Escala, i especialment també que el feien servir per les anxoves.
6: I explica'ns una mica com és això de fer una catifa de sal, per on es comença?
7: Mira, tot va començar de qui li va sortir la idea, i varen demanar amb un senyor d'aquí a l'Escala, en Francesc Xavier Vila, que és dibuixant i pintor, que fes un dibuix. Especialment al principi el que fèiem érem sanefes, i després i això havien de fer-ho les dones dels pescadors. En aquells moments n'hi havia dones de pescadors, ara en queden ben poques. Llavors hem d'anar a buscar altra gent que no siguin pescadors, però vaja, la qüestió és continuar la tradició. I de seguida s'ho varen dir-ho entre elles, i ja varen formar una colla de 30 o 40 dones. Esclar, la majoria ja no hi són, d'altres tenen una certa edat que ja no es poden ajupir, perquè t'has d'ajupir per posar la sal, i així. I llavors em varen demanar a mi que jo fes el dibuix que havia fet en Vila, que el fes a terra. O sigui, dibuixat amb guix a terra prèviament, per llavors anar omplint de sal de color cada una de les parts de la catifa.
6: Per tant, comencem sempre fent una mica el disseny, no?, d'aquesta catifa. Sí. I cada any el dediqueu a alguna cosa en especial? Com escolliu aquest disseny?
7: Al principi no. Al principi ja dic que varen ser sanefes, però llavors va haver-hi un moment que el mateix dibuixant ja deia, mira, aquest any, per exemple, és l'any Miró. Doncs fem una que sigui estil mironià, no? I d'altres vegades érem nosaltres que dèiem, mira, aquest any doncs fa 100 anys del naixement de l'avi Xaixo, doncs dediquem-ho a l'avi Xaixo, o a la Víctor Català. I hi ha hagut vegades que no hem dedicat a ningú, i d'altres vegades que sí. Ara, últimament sí que intentem buscar un motiu o altre. Per exemple, aquella tonyina que ens visitava cada any per Nadal, i ara, desgraciadament, ja no ens ve fa una colla d'anys, doncs em varen fent una dedicada a la tonyina.
2: Estic mirant, mireu, homenatge bellesa. Busqueu, catifes de sal de l'Escala, són precioses. Hi ha un recull de fotografies de les de cada any, i a vegades combinades amb flors fins i tot, no?
7: Sí, al principi havíem fet amb flors, només. Llavors, quan vàrem provar la sal, vàrem fer el mig amb flors, perquè encara que quedés molt més bé amb sal, el que volíem era conservar la tradició aquella de fer-ho amb flors, però vàrem haver-ho d'anar deixant. I vàrem fer el mig de flors i tot voltant una sanefa amb sal. Més aviat per provar-ho. I com vàrem veure que era molt més fàcil fer un salt que pas aconseguir tantes pètals, o que si els haguéssim hagut d'anar a comprar ens costaria molt més cèntims que la sal, al final ja la fem tota de sal. Menys aquest any, que al fer 40 anys hem fet una mica de barreja de tots els materials que hem fet servir. Hi havia fullola, hi havia fulles, hi havia flors, hi havia còdols, perquè alguna vegada també havíem fet servir aquelles pedres rodones del riu, que nosaltres en tenim aquí amb algunes plages, com el Perris o el Codolà, doncs vàrem fer servir una mica de tot.
6: Per tant, va quedar una catifa una mica collage, no? Aquí,
7: sí,
6: barrejant tot de materials.
7: Sí, tipus collage, però ja dic, en ocasió dels 40 anys de la catifa.
6: Perquè quan feu una catifa de sal, quants quilos de sal ens hem d'imaginar que hi va allà?
7: Mira, ho tenim calculat perquè quan hi va haver-hi la via catalana vàrem fer una catifa a Orriols, en el tram que ens va tocar nosaltres anar-hi en la manifestació. I vàrem calcular, un amic arquitecte, en Jordi Guinart, va calcular que per un sac de sal, que no sé com pesa, 25 quilos, em sembla que és, un sac de sal són 2 metres quadrats de, aproximadament, també depèn del gruix que hi posa, jo sempre els dic, no per gastar, sinó per no malgastar, intenteu fer una capa ben fina que tapi el terra i n'hi ha prou, no cal fer un gruix, no? Doncs un sac de sal, que em sembla que és de 25 quilos, ens ocupa uns 2 metres quadrats de terra.
6: Per tant, déu-n'hi-do, eh? Aquí s'hi posen molta sal.
7: Sí, perquè la d'aquest any, que era bastant grosseta, perquè quan la dibuixem, a vegades veiem i diem, ui, és molt grossa, no hi haurà pas per passar els homenatjats per cada banda.
6: Clar.
7: O potser ocuparà massa, jo què sé, per ballar la sardana al voltant de la catifa. Però aquest any vaig dir, no, si el dibuixant diu tant, o la farem tant. Perquè també hi veia una altra cosa, que l'any 2009 se'n va acudir fer una catifa anamòrfica. Anamòrfica vol dir que la dibuixem desformada a terra, de manera que tu quan la mires des d'una certa distància i de longitud i d'alçada, la veus com si estés dibuixada a la paret.
2: Veus... Queda com a tridimensional, veritat?
7: Sí,
2: és la de la sirena, la de la sirena i la gavina.
7: Sí, ja l'has vist, la de la sirena.
2: És preciosa, 2009, sí. És molt bonica.
7: Sí. I llavors n'hem fet alguna altra més, però aquesta, tot i siguent la primera, ens va quedar molt bé.
6: Jordi, ja per anar acabant, aquest any celebrem aquests 40 anys. Què suposa per vosaltres haver fet 40 anys de catifes?
7: Home, aquí a l'Escala, que jo sempre dic que les coses semblen el Guadiana, ara fem, ara no fem, ara fem, ara no fem, doncs poder celebrar 40 anys és un Guadiana una mica llarg, ja.
6: I aquests 40 anys que han arribat amb aquesta exposició a l'Alfolí, explica'ns una mica, no?, què hi podem veure.
7: Sí, doncs mira, totes les catifes, que jo els guardo totes en fotografia des de la primera, el 87, fins a l'última, doncs a la coordinadora de cultura, la Sònia, se li va acudir doncs, de fer l'exposició aquesta, i vaig dir, no et preocupis, que jo tinc totes les fotos, i especialment hi posem una foto de la catifa, i a partir d'un cert any hi havia Miquel Bataller, que desgraciadament ens va deixar, que ens feia fotografies a tots els components que havien col·laborat a la catifa, allà davant de la catifa. I en molts anys hem posat dues fotografies. La catifa vista des de dalt, o des de la, per exemple, la, com se'n diu, la finestra de la façana de l'església, i una altra vista des de terra amb tots els components. I així la gent es va veient i el canvi que ha sofert, que molta gent doncs, ja ens ha deixat, o només poden venir a remenar sal però no es poden ajupir, i ara fa un parell d'anys que ja quasi quedava sol i vaig demanar, vaig dir, aviam, busquem, i sí, hem trobat joventut, i som uns 20 o 25 especialment joves, que jo ja tampoc em puc ajupir ja.
6: Per tant, Jordi, tenim un futur assegurat per aquestes
7: de moment,
6: catifes
7: sí,
6: de sal.
7: De moment sí.
6: Doncs, Núria, ja sí? Veus que tenim aquí una tradició de catifes de sal.
2: Xulíssima.
6: Que té 40 anys i que 40 més, sembla que ens aguantarà.
7: Esteu Xulíssima. Convidats a venir a veure-ho.
2: Ai, i tant que sí. Jordi Piqué, membre del patronat de la Festa del Carme, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista i per la feina que feu. I Iona Vilà, companya de Ràdio L'Escala, moltes gràcies.
6: A vosaltres.
2: Quines ganes d'anar a veure aquestes catifes de sal, quines ganes de viatjar per tot Catalunya, d'anar a l'Escala i a tots els altres llocs des d'on ens arriba l'Obert per Vacances. Va, que ara passem al punt de les 10 i ens posem en matèria amb altres poblacions.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
11: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
12: Nutrició amb Laura Crosas.
13: No facis més dietes. Et proposo que si estàs motivat o tens ganes de realitzar algun canvi, et plantegis modificacions d'hàbits que et permetin mantenir un estil de vida més saludable i sentir-te millor amb tu mateix. Primer de tot, cal evitar els tòpics com m'he portat malament, no em puc controlar, he pecat, avui no sopo per compensar o això no m'ho mereixo. Has de gaudir del que menges en plena consciència i evitar que l'alimentació sigui un o tot o res. Pots començar fent petits canvis com modificar el rebost de casa i comprar productes més frescos, augmentar el consum de verdura, hortalissa i fruita o reduir el de processats amb molt de sucre o sal, canviar els cereals refinats per integrals o reduir la velocitat a la que menges. També pots optar per introduir alguna activitat física o bé d'assegurar-te una correcta hidratació al llarg del dia o un bon descans. El que cal tenir en compte és que per mantenir una alimentació saludable no has ni de passar gana ni de patir. Del que es tracta és d'evitar patrons alimentaris que no podràs mantenir amb el temps i que et provocaran un efecte rebot. Marca't objectius que t'apropin a cuidar-te més, estimar-te i alimentar-te de manera més saludable.
8: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. En mobilitat, situació complicada on diversos accidents afecten a l'AP7, un entre Subirats i Castellví de Rosanes, on hi ha prop de 10 quilòmetres de congestió, un altre entre Sant Sadurní d'Anoia i Avinyonet del Penedès, que deixa dos carrils tallats i provoca fins a 6 quilòmetres de retencions, i un altre entre Vilablareix i Sal, amb un carril tallat en sentit Barcelona. A banda, també, un altre accident, en aquest cas a la B20, a Barcelona, provoca 5 quilòmetres també de retencions direcció Nus de Trinitat. A més, també es mantenen afectacions per avaries a l'AP7 a l'altura de la Metlla de Mar i també a la C25 a Sant Hilari de Sacalm amb un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, per robatori de cable a Montornès-Butano, els trens de les línies R2, R2 Nord, R8 i R11 poden registrar alguns retards. També hi ha afectacions a hores d'ara entre Figueres i Llançà per un altre robatori de cable. I Catalunya afronta un estiu turístic de rècord amb previsions d'ocupació molt elevades als hotels, apartaments i càmpings impulsades pel turisme de proximitat i les reserves d'última hora. El sector espera una ocupació d'entre el 90 i el 95%, ara a l'agost, amb un impacte especial de l'eclipsi solar del proper 12 d'agost a les demarcacions de Lleida i Tarragona. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha desvinculat l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, de la relació de l'executiu amb Junts i també de la negociació dels pressupostos generals de l'Estat del 2027. Sánchez ha remarcat que el govern es limita a donar compliment a una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estableix que la pena és excessiva. I un home moria ahir a la nit per ferides d'arma blanca a Sant Adrià del Besòs. La Guàrdia Urbana va donar l'avís dels Mossos que hi havia una persona ferida al carrer. Agents de la Guàrdia Urbana van realitzar sense èxit maniobres de reanimació. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per tal de trobar també l'autor del crim. I els treballadors de Grand Force Barcelona han convocat una vaga indefinida a l'aeroport del Prat a partir del 4 d'agost. La CGT denuncia el deteriorament de les condicions laborals i de la prevenció de riscos amb plantilles insuficients, sobrecàrrega de feina i un augment de la fatiga i l'estrès. L'aturada afectarà els serveis d'assistència a terra, facturació, embarcament de passatgers i també coordinació de vols de diverses companyies que operen a l'aeroport del Prat. I el fotoperiodista Quim Manresa rebrà el Premi Miravisions d'Honor 2026 durant la 7a edició de les jornades Miravisions de Fotoperiodisme que es celebraran del 23 al 25 d'octubre a Juneda. Organitzat per la revista La Mira, el certamen reconeix la trajectòria d'un professional destacat pel seu compromís amb els drets humans i també els problemes socials. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Evidentment, si avui celebrem el Dia Internacional de l'Amistat, no podia faltar aquesta cançó. És la primera que ens ve al cap des de l'any 92, en ple, doncs, això, Olimpiades de Barcelona, quan Los Manolos ens oferien aquesta rumba, allò, canònica, Amigos para siempre. Enric Rubio, des de Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia de
0: la
1: nou.
0: La tenies clara, aquesta cançó, no? Havia de sonar.
1: Sí, home, sí. Aquesta tocava, sí.
0: Sí. La qüestió és que avui és el Dia Internacional de l'Amistat i aquí hem obert línies, hem obert la nostra, no?, l'antena de tot Catalunya per donar ocasió als oients de que expressin el seu carinyo cap als amics i les amigues.
1: Doncs sí, i avui tenim una declaració d'aquestes d'amor a l'amistat. Així que, si et sembla, anem amb ella, que és la nostra ja oient fidel, Susanna. Així que anem a veure, escoltem-la.
2: Doncs jo crec que, com l'Enric, els bons amics són els que arriben amb cervesa freda i marxen amb les escombraries, però també aquells que et saben llegir. O sigui, hi ha amistats que et saben llegir, que no cal que et preguntin com estàs per saber què et passa, o si no saben el que et passa, almenys saben el que necessites. I jo tinc la sort de tenir una amiga així, és la Carla, i la veritat és que ha sigut una amistat, diguéssim, de rebot, i estic molt contenta de que la nostra relació, doncs, estigui evolucionant. A més, crec que estem a un nivell de confiança, de sinceritat, bueno, que em sembla que jo no havia tingut mai amb ningú, i és molt fàcil. Crec que això també és molt important, que sigui fàcil.
1: Que sigui fàcil, també.
0: Sí, té molta sort la Susanna, no és fàcil de trobar, eh?
1: Doncs no és gens fàcil, ni molt menys, no, un bon clam d'amor això a l'amistat cap a la Carla, des d'aquí, doncs mira, felicitats per aquesta relació que tenen les dues, que segur que és completament recíproca, així que ara anem a escoltar una bastant més curta, des de, evidentment, des d'Espinavell, com sempre, des d'allà dalt. Avui ens diu que ja ha acabat l'excursió i està esmorzant, per tant, ens envia això.
3: Bon dia, obert per vacances. Per mi el millor amic és aquell que no diria mai aquesta frase: ai, hola, hem de quedar per fer un cafè.
1: I que a mi es fa el cafè, o que queda fred.
0: Molt bé. Sí. La Pilar.
1: En aquest cas, sempre, quantíssima gent ens trobem pel carrer, i que sí que quan te la trobes, sí, dius, ostres, pensaries a fer-ho, o amics de l'institut i així, però després tots dos sabem, no?, que quan es diu no es quedarà, no?, en aquest cas.
0: A vegades o es fa immediatament, i a vegades no és simplement perquè no tinguis ganes, és perquè, bueno, t'arrossega la vida i ja, no? O es fa immediatament aquestes coses o no.
1: Així està. Sí. Jo sóc bastant amic planta de vent, així que això sóc... entenc perfectament això que comentes, eh? O sigui, sí, absolutament. I escolta, tenim una aquí, també, una molt especial, una oient ben jove, que es diu Luna, que ens comenta això. Ja veuràs, Núria.
4: Hola, bon dia, em dic Luna. Per a mi l'amistat és una emoció molt especial. Aprofito per a saludar els meus amics, el Loan, Àlex, Iu, Gael, Aleix i companyia, que han estat sempre al meu costat. Però sobretot m'agradaria saludar la meva millor amiga, Keila, que ha estat al meu costat en els moments bons i dolents. I també saludar la meva àvia, que escolta aquest programa tots els dies. Una abraçada...
0: Uau, quin munt de gent per saludar, eh?
1: Sí. I mira, felicitats per l'àvia, que ens escolta cada dia, també.
0: I tant, oient fidel. Sí. Escolta, molt bé la Luna, no?, que diu això dels moments bons i els moments dolents. És que quan tens aquestes edats, feia una veu molt joveneta, quan tens aquestes edats, l'amistat és com a molt potent, no? Hi ha uns llaços molt forts.
1: Sí, seria com el gran pilar de la nostra vida. No que ho deixi de ser, però sí sumen altres pilars, no? Però en aquesta edat, possiblement, doncs, és un dels pilars. I des d'aquí, escolta, desitgem que tots els amics i amigues que ha mencionat, escolta, que l'acompanyin al llarg de tota la vida, no?
0: Clar que sí.
1: Què més podem desitjar?
0: Clar que
1: sí. I tant que sí.
0: Ai, Enric, què hem de fer? Esperar més, tens més comentaris? Esperem fins a les 11 per desvelar-ne alguns?
1: Me l'estan enviant a les 11. Sí? Per les 11 en tinc més. Sí. I un bastant interessant, que ja veuràs que tots i totes estarem d'acord. Tot i així, sí que tothom coincideix a dir-nos per les xarxes socials, per escrit, doncs, que l'amistat són aquelles, doncs, que la tens quan vols i quan no vols, no? O sigui, que a vegades inclús estàs empipat amb la vida una mica, estàs enfurronyat i et treuen de casa i et fan veure tot d'un altre color.
0: Sí que és veritat, et passen tots els mals. Sí,
1: exacte.
0: Molt bé, Enric, doncs tornem a connectar abans de les 11 des de Cardedeu per conèixer més opinions dels oients sobre l'amistat. Gràcies.
1: Vinga, fins les 11.
0: Fins les 11. I ara el que fem, més enllà dels Manolos, és anar cap a Arenys. Hem demanat a perdoneu, a Premià, ja no sé on soc. Hem demanat als companys de Premià, justament al Manel Ferrer, que ens doni més pistes sobre l'amistat. Com és que ens fa sentir tan bé? Què ens passa a la nostra ment i en el nostre cos, per entendre l'amistat? I a vegades no l'entenem, però simplement la vivim amb alguna persona especial. Tot plegat, avui parlem d'això perquè l'Assemblea General de Nacions Unides va establir l'any 2011, i d'això fa 4 dies, que un dia com avui seré el Dia Internacional de l'Amistat. Avui volem entendre què són aquests vincles que ens uneixen i ens fan ser amics.

0: sempre.
1: És aquella que apareix entre riures, confidències, viatges improvisats, dies difícils i abraçades que arriben sense demanar-les, als amics.
0: Amics per sempre, ja per sempre som amics. Amics per sempre amb un efecte compartit.
1: Avui és el Dia Internacional de l'Amistat, una paraula que diem molt sovint però que potser no ens preguntem prou què significa.

0: Què fa que una persona es converteixi en imprescindible? Per què algunes amistats duren tota la vida i d'altres es queden pel camí? I, sobretot, els diem prou sovint que els estimem? Tothom té una definició diferent de l'amistat. Per això, abans de parlar amb un professional, hem volgut començar preguntant a qui la viu cada dia, vosaltres.
1: Per mi l'amistat és quan amb una persona t'entens sense que calguin les paraules, que amb una mirada ja saps el que està pensant la teva amiga i us podeu posar a riure perquè us heu entès.
2: Persones que has triat tu, que són a la teva vida i que vols que continuïn encara que no tinguis un lligam de sang. Sosté en els moments difícils, però també t'ajuda i fa gaudi en els moments més fàcils.
3: Doncs per mi l'amistat és respecte, és cuidar, és estimar i estar en els bons moments i també en els dolents, que no sempre és fàcil.
4: És un vincle, una relació que construeixes amb algú que t'has trobat al llarg de la vida, que sense ser família com a tal, l'inclous i el tracta com això, com a família.
5: Que per molt que passi temps puguis continuar sent tu mateix amb aquell persona, encara que sempre et retrobis a tu mateix amb l'altra persona.
0: Però què passa dins nostre quan una persona deixa de ser un conegut i acaba ocupant un lloc tan important a la nostra vida? Li hem preguntat al psicòleg Joan Roa.
6: Jo, per mi, hi ha una diferència que és fonamental, que és que amb una persona coneguda comparteixes, no sé, qualsevol cosa, no sigui massa íntima, però sí que tinc clar que al final amb un amic o amb una amiga ensenyes una mica més, és a dir, pots compartir, no?, converses o moments més íntims, no?, li pots explicar potser les coses que no van tan bé, no?, o si has fet alguna cosa que no està bé o que t'has equivocat. Amb un conegut potser això no li explicaries. Jo crec que també, al final, l'amistat és algo que es treballa, que es crea, i el ser coneguts, doncs, és més, a vegades, una coincidència o una casualitat. L'amistat és com que els dos posen de la seva part i treballen, doncs, per no perdre el contacte, per seguir donant-se suport. Quan es converteix, no?, un conegut en un amic, doncs jo crec que quan hi ha suficient confiança, no?, per passar aquesta segona fase, no?, en la que ja pots compartir, doncs, coses que no són tan bones, no?, o que són més íntimes, quan hi ha hagut un treball previ, no?, un apropament, doncs, continu per part dels dos, no?, no sols d'una part.
0: Les amistats, com qualsevol relació, també necessiten cuidar-se. Però què les fa durar? Hi ha algun secret perquè el pas del temps no les desgasti?
6: Jo és que crec que hi ha com molts tipus d'amistat i, clar, fins i tot hi ha amistats d'aquestes amb les que no et veus durant molt de temps i fins i tot potser ni parles, però quan et retrobes és com si t'haguessis vist ahir, no? I no et sap greu, no?, aquesta distància física i emocional. En canvi, doncs, hi ha altres amistats en les que sí que hi ha un contacte més freqüent, no? I jo crec que una mica no hi ha com un patró, com una cosa correcta, no?, per mantenir una amistat. Sí que és veritat que al final les relacions d'amistat són relacions que es construeixen, doncs al final aquest esforç que fan les dues parts per construir aquesta amistat, també moltes vegades es fa un esforç per mantenir, no?, aquesta amistat. Les relacions d'amistat, com tot, evolucionen, no? Vull dir, no són sempre iguals, són dinàmiques, no són estàtiques. I hi ha com molt aquesta cosa de, no?, els amics de tota la vida, que has de tenir sempre els mateixos amics i tal. I jo no crec tant en això. Crec que hi ha com diferents fases, etapes de la teva vida on tens amics diferents, alguns permaneixen, però d'altres van com canviant, no? I és com una cosa molt dinàmica. També saber quin espai necessita cadascú, igual que en les relacions de parella, i també poder parlar les coses, no? I doncs, abordar els conflictes abans de que sigui massa tard, no? Prevenir-los fins i tot, no?, quan ja coneixes molt a la persona i tal. Però no vol dir, que hi hagin petits conflictes, tampoc vol dir que una amistat, doncs, sigui dolenta, no? La qüestió jo crec que està en saber-los identificar, no?, a saber-los parlar, abordar, no?, a treballar-ho, no?, i ja està.
0: I és que sovint diem que les amistats són per sempre, però la vida canvia. Canvien de feina, de ciutat, de parella, i també canvien les persones que ens envolten. És un fracàs quan una amistat s'acaba?
6: Hi ha molts tipus d'amistat i crec que hi ha amistats que són per sempre, i després hi ha amistats, pues, que sí, que arriben al seu fi i no té per què haver repassat dolent a vegades. I tampoc crec que sigui algo dolent. No sé, al final jo crec que totes les relacions d'amistat no tenen per què ser per sempre, no? Ens envenen molt, no?, aquest aquesta idea de que si s'acaba l'amistat és perquè ha passat alguna cosa i dolenta, no? Hi ha vegades etapes, canvis de la vida, circumstàncies, no? I també al final tu com a persona doncs vas creixent, vas evolucionant i potser potser les amistats que t'aportaven abans coses ara ja no ho fan, no? I ara tens altre tipus de necessitats i busques altre tipus de gent, no? No és d'entrada, no? Ni bon ni dolent el fet de que siguin per sempre o de que s'acabin, no? Vull dir que depèn al final de moltes coses, no? És una cosa com molt dinàmica i no està malament res perquè sí.
0: Potser el valor d'una amistat no es mesura pels anys que dura, sinó per la petjada que deixa mentre forma part de la nostra vida. Coincidireu amb mi que hi ha ruptures de parella de les quals se'n parla molt, però hi ha un altre dol molt silenciós, perdre un amic, algú amb qui comparties la vida i que de sobte deixa de ser-hi.
6: Ostres, a vegades és fins i tot més difícil, no, que gestionar altre tipus de relacions, no? Com que posem, no, en primer, diguem, grau, no, d'alguna manera, les relacions de parella, però algunes relacions d'amistat fins i tot poden arribar a ser com més íntimes, no, quasi, que en el sentit de, no parlo des de compartir coses que sols hi ha en una relació de parella, no, i que potser una relació d'amistat no hi ha, sí que hi ha lligams i hi ha moments compartits que poden ser molt, molt, molt profuns, no? Que estigui com molt acceptada o que la gent entengui, no? D'entrada és com de, bueno, vinga, has perdut un amic, ja està cap endavant, no? I no se't dona aquest espai, no? I realment fan molt de mal aquestes pèrdues perquè, doncs, són persones com molt importants per tu, no? Aleshores, el primer que hem d'acceptar individualment i col·lectivament és que, bueno, que és un dol com un altre i que és normal que generi dolor, patiment, i que no té sempre el perquè haver passat alguna cosa, que no cal buscar qui, pues, que ha fallat, no? O qui de qui té la culpa. Al final és una amistat que s'acaba i això no treu que no ho hagis passat bé, que no hagis compartit moments bons. És important, doncs, valorar-ho, conservar-ho, no? D'alguna manera. Una qüestió molt d'acceptació, una qüestió molt de quedar-se, no, amb els moments compartits, amb allò que la persona t'ha pogut aportar, que a vegades, pues, hi ha persones que surten de la teva vida, igual que hi ha persones que tornaran a entrar, no? I a vegades, doncs, a les relacions d'amistat, aquesta part dinàmica, doncs, va una mica d'això, no? Però pots conservar, no?, en el record, no?, i d'una manera com molt positiva, doncs, tot allò compartit.
0: Bé, potser ens costa dir segons quines coses, donem per fet que els nostres amics ja saben que els estimem, però i si avui fos l'excusa perfecta per dir-los?
4: Segurament que gràcies per ser-hi, que l'estimo moltíssim, que gràcies per ser-hi sempre, que gràcies per donar un cop de mà a sigui quina sigui la situació, per prioritzar-me, per escoltar-me, per aguantar-me, per totes les coses que hem viscut, per les experiències, i sempre esperar que siguin durant molts anys més.
2: Li diria que estic eternament agraït per tot el que ha fet per mi, que m'has ajudat molt i que continuï sempre amb mi.
5: Jo us diria que ho sento per dir-hi tan poc com els valoro, per estimar-me amb tots i per completar-me, sobretot.
3: Amb la meva millor amiga sempre solem dir-nos tant les coses bones com les dolentes. Li repetiria mil vegades que és una persona increïble. Gràcies per formar part de la meva vida, per no només ser amiga, sinó ser família també. També i que sap que em té pel que necessiti tant ella com el seu peque.
1: Li diria que l'estimo molt perquè no soc molt de dir aquestes coses i que per mi és part de la meva família, que la Naomi que és avui dia ho és gràcies a ella.
0: Les amistats no necessiten grans gestos, a vegades només necessiten temps, una conversa, un com estàs o un gràcies per ser-hi, perquè potser l'amistat és això, trobar algú que sense compartir la nostra sang acaba formant part de la nostra història. I avui, Dia Internacional de l'Amistat, potser és un bon dia per recordar-li: ei, gràcies per ser-hi.
7: I gràcies, Manel Ferrer, de Premià Mèdia. Gràcies a tu per fer-nos posar els pèls de punta i les llàgrimes als ulls. Molt bonic aquest reportatge, molt entranyable, avui Dia Internacional de l'Amistat. Ai, em ve de gust sortir al carrer a jugar a bitlles.
8: Obert per vacances.
7: Va, que ens posem una mica nostàlgics. Segur que ho recordareu, fa només unes dècades, avui passen alguns pobles petits, però fa unes dècades era habitual que els carrers, les places, les eres dels pobles s'omplissin de canalla, canalla corrent, saltant, inventant jocs, passant tardes senceres amb una pilota, unes xancles, una corda, quatre pedres, fins i tot unes xapes de refresc, i jugant a qualsevol cosa. Avui volem recuperar tot aquest patrimoni lúdic i descobrir per què molts d'aquests jocs tradicionals continuen tenint moltes coses a ensenyar-nos encara. Marxem, com fem cada dia sobre aquesta hora, cap a Altafulla, amb el company d'Altafulla Ràdio, l'Eduard Virgili. Eduard, bon dia.
8: Bon dia, Núria.
7: M'has dit que estàs en una pista de bitlles catalanes, no?
8: Sí, en un espai habilitat per jugar a bitlles catalanes, que és un dels escenaris on encara es manté ben viva una part del nostre patrimoni lúdic i esportiu, com ara bé tu explicaves. Així que avui aquest tram de programa farà aquesta flaire de tardes d'estiu. I mira, ens acompanya en Jordi Calvet, que és fuster de professió, avui ja jubilat, i artesà de molts jocs tradicionals que construeix també amb les seves pròpies mans. I a més, és organitzador de jornades de jocs populars i una de les persones més actives en la promoció de les bitlles catalanes, tant com a entrenador, jugador i responsables d'equips de competició, com també com a divulgador, I, de fet, aquest mateix dissabte organitza una gran tarda de jocs tradicionals amb la Societat Cultural Salamonenca, una activitat que està pensada perquè petits i grans tornin a descobrir aquesta manera de jugar que, com tu bé deies ara, és molt diferent de la que estem acostumats a dia d'avui. Jordi, bon dia.
9: Bon dia.
8: Com era una tarda qualsevol de fa 50 anys? Segurament que molt diferent, no?, a dia d'avui, en què tots anem amb els mòbils i molts nens i nenes van endollats a internet pràcticament les 24 hores del dia.
9: Lògicament no existien ni els telèfons ni res de tot això, i s'inventàvem qualsevol cosa. El més bàsic sempre era el futbol i la pilota i d'això, però no, fèiem altres coses. Jugàvem al pot, que deia, que era tirar una llauna d'aquelles que hi havia, li posàvem una pedra dins perquè pesés més i la tiràvem més lluny i a veure qui la fa arribar més lluny. De vegades el que la tirava més lluny podia triar a què es faria a partir de llavors, si amagàs, a veure qui trobava. És dir, el cuit i amagar, que diuen ara, doncs, primer començàvem tirant un pot ben lluny, perquè com més lluny anava, més temps tenies per amagat. Coses molt senzilles, però que hi passava molt rato perfectament.
8: I a més, aquests jocs tradicionals que també servien per educar sense que aquells que hi jugaven pràcticament se n'adonessin. Escolta, Jordi, aquest dissabte organitzeu una tarda de jocs tradicionals, ja fa uns quants anys que capitaneges aquesta activitat. Quina de mena de jocs estem fent referència quan diem això? Jocs tradicionals. A mi em ve, per exemple, la cursa de sacs, que és un clàssic. No sé si també el joc de les cadires es pot comptar com a joc tradicional o es estirar la corda.
9: Estirar la corda el fem, el de les cadires no el fem i per dos motius. Primer, que les cadires prenien mal i la canalla també.
7: No. Per aquest ordre, només per aquest ordre. Protegim les cadires primer.
9: Sí, no, la canalla primer i després les cadires. Tot prenia mal. Llavors, doncs bé, això ho vam suprimir. Un dels jocs que fa molta gràcia és el trencabola, que dèiem,
8: sí,
9: que ara ja no trobo olles i compro porquets d'aquestos que serveixen de guardiola, també els penjo igualment amb una corda i amb un bastó han d'endevinar-lo i trencar-lo amb els ulls tapats, lògicament. Vull dir, els primers anys també els feia anar amb el casco de la bicicleta, perquè si es trencava, que no els hi caigui res al cap. Però al final els papes me van dir que si els hi caigui al cap, que s'espavilessin, i ja no necessitem ni casco.
8: Escolta, hi ha algun joc que acabi enganxant els adults? Algun d'aquests que encara s'hi acabi afegint? No sé, mira, ara m'ha vingut al cap també aquell d'omplir les ampolles amb aigua sense cap mena d'embut, fent un equip, o el de passar l'ou, no?, amb una cullera.
9: Tot això encara ho fem. Bueno, l'ou de l'ou no ho faig. És a dir, l'ou de l'ou ho he canviat. Senzillament els hi dono una cullera de plàstic i una pilota de ping-pong.
8: És més difícil, però...
9: És més difícil, com que pesa menys, i així no embruto ni llanço ous. Vull dir, no...
8: O que els ous fan cars.
9: Sí, és que els ous cauen, es trenquen, i allà tens un fotiment d'ous a terra, que no és el cas. Llavors que té més recapte que quan hem acabat d'això sempre s'hi posen els papes i les mames, i això es tirava corda.
8: Un any es va trencar aquesta corda.
9: Més d'un. Més d'un.
8: Però això és que s'estira molt fort, doncs.
9: No, no, és que al final n'aprens, a base de trompades n'aprens, feia servir una corda massa llarga, i la corda massa llarga i que hi havia massa gent. I molta gent, doncs, fan molta força. Ara hem posat una corda més curta i ja no es trenca.
8: Jordi, ara explicàvem a la presentació que alguns dels jocs els construeixes tu. De fet, ara de seguida parlarem, Núria, com bé explicaves, sí, també de bitlles catalanes, però el Jordi, pensant ja en que dissabte i aquesta tarda de jocs tradicionals, ha ideat o se les ha empescat per fer un joc de bitlles catalanes, però què, per nens de 3 anys?
9: Sí. Ui. Bé, han de participar els petits, si venen amb les mames a veure, o perquè hi ha un germà més gran, o perquè venen a mirar el que sigui, doncs els has d'entretenir d'alguna manera. Doncs bé, he fet unes bitlletes petites que tiraran amb una pilota de tennis per fer-les caure, no tiraran com les bitlles a fusta perquè són canalla i no saps on tocarien i entre canalles se'l podrien tirar pel cap. Doncs bueno, perquè en comptes de tirar una fusta com tirem a les bitlles, tiraran amb una pilota de tennis. Bueno, tonteries d'aquestes. Pescar un tubo amb un fil amb una canya i pescar un tubo que baix que has d'endevinar allí per aixecar-lo, a jugar amb una rodona escombres posades de cap per avall. 5 persones amb una rodona i quan jo toco el pitu han de deixar l'escombra i han de córrer a buscar l'altre, que no caigui a terra. Però esclar, l'escombra de cap per avall. Són tonteries d'aquestes.
8: Te les empasques tu, però? O són jocs que ja es feien?
9: Algun l'he vist per ahí, algun l'he vist per ahí, i d'altres que jo sempre estic rumiant i fer alguna cosa nova.
8: Escolta, va, parlem de bitlles catalanes, perquè, Núria, el Jordi sí. ha plantat un joc de bitlles, sí, just aquí al davant nostre, on som. Ara després farà el Jordi una tirada, que quedarà més bé que ho faci ell que no pas jo. I mirarem de tensar també el micro, perquè el so del bitllot tombant les bitlles és molt característic. Però... I aquells que l'hagin escoltat alguna vegada, si no el tenen a la vista però l'escolten, de seguida diu, ep, aquí juguen a bitlles catalanes.
9: Es reconeix.
10: Són grans, les bitlles? Són enormes o són normals, mida normal?
9: Tot depèn del que considerem gran, enorme o normal. Les bitlles fan 52 centímetres d'alçada i 8 de diàmetre.
10: Jo ho trobo gran, això,
8: I aquestes bitlles s'han de tombar amb un bitllot.
9: I aquestes bitlles s'han de tombar amb un bitllot que també fa uns 28 centímetres de llargada. És com si fos una ampolla de cervesa una mica més gran, perquè també fan 8 centímetres de diàmetre, i es tira a 11 metres i mig de llargada. Les dones tiren a 9.

0: la bolera. No s'han de tombar totes aquestes bitlles.
1: No, és que les bitlles, lògicament, perquè és més difícil, el que premia o que puntua més és deixar-ne una de dreta.
2: Ah.
1: És a dir, hi ha 6 bitlles, n'has de fer caure 5 i deixant una de dreta, que és molt més difícil que fer-les caure totes.
2: I el bitllot és el que seria la bola, l'equivalent a la bola, però que no és una
1: exacte.
2: Bola, és el que tira.
1: I
2: ho tira...
1: que no és una bola i que, per tant, ha d'anar per dalt. No
2: ara t'anava a dir, no va arrossant al terra, va tirar
1: no,
2: de l'aire.
1: No, si tires per terra no arribarà o s'haurà desviat o haurà fet 50.000 coses. Ha de tirar per dalt.
2: Ara entenc això que ara, deies de que la canalla petitona no els hi fas de fusta. Ara ho entenc.
1: No.
2: Perill.
1: Té una lògica, no?
2: Sí, sí.
0: Escolta, Jordi, què és més important? Mira, agafant això que ara deia la Núria, la força o la precisió per tombar aquestes 5 bitlles i que en quedi una de dreta?
1: La punteria, sempre que hi arribis, el que és més important és la punteria. És a dir, si vota al davant, no saps el que pot passar. Pot votar recte, pot votar de costat, pot no durar prou força. Mentre hi arribis, no necessites més força. Ara, punteria sí.
0: Tu en tens de punteria, perquè ets dels capitans, ets de qui domina l'art de tirar el bitllot.
1: Sí, penso que fa 11 anys que amb les classificacions sempre quedem entre els 10 primers. Sí, i juga amb la quantitat de gent que juga, quedar, no ho sé, 8 o 10 anys entre els 10 primers, sí.
0: Clar, el Jordi diu això, Núria, perquè sí. A Bitlles Catalanes s'hi juga sí. Arreu de Catalunya. Sí, sí. Hi ha molts equips, hi ha moltes competicions, hi ha la federació, després hi ha altres agrupacions més territorials que també competeixen entre equips seleccionats per àrees geogràfiques. El Jordi, podem dir que ha tombat mitja Catalunya o tota Catalunya jugant a bitlles.
1: Sí, per tot arreu. No he anat cap any perquè no em va bé per les dates una tirada que fan de bitlles a la neu.
0: Bitlles a la neu?
1: Bitlles a la neu,
2: ostres,
1: sí.
2: Ostres, que xulo.
1: Que lògicament a la neu s'ensorra, per tant, o tires directament sense això o no toca res, no? Jo també he anat durant una colla d'anys, enguany no ho han fet, no sé per què, l'Ajuntament de Tarragona organitzava unes jornades escolars o esportives a la platja. Les bitlles a la platja també són més o menys com a la neu. Mm. És a dir, a la sorra o toques directament o no d'això. I jo també intentava promocionar-ho amb els col·legis a Torredembarra.
0: A Torredembarra, això ho fèieu a la platja amb les escoles. I la canalla s'enganxa amb el joc de bitlles catalanes?
1: Els hi agradava. Hi havia algú que arribava i deia jo no hi arribo i s'enfadava i bueno, això ja passa. Això ja passa, però doncs, bueno, no té més problema. Com que era promocional, doncs no, tira d'un metro més endavant perquè hi arribis. La qüestió que en facis caure alguna perquè t'agradi. No els fèiem tirar de la mida que hem de tirar, sinó només perquè practiquessin i ho coneguessin.
0: Sí, aquest dissabte a la tarda alguna família ens està escoltant des d'arreu de Catalunya i diu, mira, resulta que passo pel camp de Tarragona o seré prop de Salamó, que vingui cap al camp de futbol la pista, que es jugarà a Bitlles Catalanes.
1: Sí, sí, es jugarem amb un munt de coses.
0: Amb un munt de coses, com ara bé ens explicaves. Núria, et sembla que, sí. Que el Jordi agafi un bitllot i provem... Sí? Mira, espera,
2: a veure... Així tanquem l'entrevista ja, si voleu, acomiadem.
0: Ah, exacte.
2: I si sí, serà xulo,
0: Jordi,
2: eh?
0: Escolta, gràcies, primer de tot, per atendre'ns, i ara per fer-nos aquesta demostració.
1: Bueno, de res, i encantat... sempre disposat.
0: Mira, farem una cosa. Jordi, jo em puc posar allà al costat de les bitlles o tu afinaràs la punteria, no? No prendrem mal. Doncs mira, no, ho dic, Núria, perquè d'aquesta manera jo agafo la unitat mòbil, m'hi acosto una miqueta i podreu escoltar i acomiadarem doncs amb aquest soc tan característic de les bitlles quan cauen, perquè intueixo que el Jordi farà un 10, que vol dir que en deixarà només una de dreta.
2: Doncs deixem que us acomiadi ja, Jordi Calvet, organitzador de jocs tradicionals a catalans i jugador també, entre d'altres, de Bitlles Catalanes, i Eduard Virgili, company d'Altafulla Ràdio. Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé, una abraçada.
2: A punt per aquest so trencador de les bitlles.
0: Mira,
2: si arriba,
0: doncs,
2: Jolín!
0: T'he de dir, Núria, que sí. El Jordi ha tirat 3 bitllots i, escolta, deu ser allò

0: I els nervis...
1: No s'ha sentit res.
0: No n'ha tombat cap, no n'ha tombat cap. A veure, vol tornar a provar.
1: Vinga, va, tornem-hi.
0: Vinga, va, que ara torna a agafar el bitllot.
1: Estem agafats.
0: Apunta bé, s'ho mira. Mira, no estem de sorts.
1: Ostres!
0: Escolta, Jordi, per fer la demostració...
1: Vine al davant i trenca'l.
0: Ara, sí. Vinga, ja han caigut.
1: Passen coses d'aquestes en directe. Jordi, Eduard, moltes gràcies. Una abraçada.
0: Que vagi molt bé, adéu.
1: Vinga, seguim endavant amb més continguts. Ai, posem-nos una mica més seriosos o no. Toca parlar de l'eclipsi i, en aquest cas, de com entenien els eclipsis i els fenòmens que passaven doncs, a l'univers, a l'antiguitat, als antics clàssics. A l'antiguitat estem parlant de Roma i també de Grècia. Ens ho explica tot plegat en un nou podcast d'Eclipsa't de Ciència, en aquest cas, Jesús Carruesco.
2: Eclipsa't de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.
3: Els eclipsis al llarg de la història han generat interpretacions diverses. En aquest capítol número 6 del podcast en parlem amb Jesús Carruesco, professor de Filologia Clàssica a la Universitat Rovira i Virgili i investigador a l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica. És especialista en literatura i cultura grega antiga i mitologia clàssica. Davant d'un eclipsi total, Jesús Carruesco, quines reaccions es generaven en altres civilitzacions?
4: Doncs bé, les reaccions varien molt al llarg de les cultures i de les èpoques. Varien molt, però alhora també tenen alguns elements que són recurrents i que fins i tot podem trobar-los avui dia fora de l'àmbit del, diríem, del mite o del ritual, que és el que jo, doncs, bàsicament, doncs vinc a parlar, però que són bastant comunes.
3: Quines serien, doncs, aquestes similituds?
4: Primer, la més òbvia i la més universal és justament la de desconcert, la de sorpresa, no? Això que ara en diuen l'efecte wow, doncs els grecs en deien thauma, i és aquesta sensació que alguna cosa extraordinària està passant, que l'ordre natural del cosmos s'ha alterat per algun motiu. I, per tant, doncs, això crea tota una sèrie de reaccions que poden ser diverses, però que totes tenen en comú aquesta sensació de sorpresa, de desconcert bàsica.
3: Jesús Carruesco, com dèiem, està especialitzat en cultura grega antiga. El món grec, com es reaccionava davant d'un eclipsi, ho sabem?
4: Sí, el món grec, com qualsevol cultura, doncs trobem maneres d'interpretar-lo, que en principi tenen a veure sobretot amb l'àmbit religiós. No tenen una narració mítica, com en altres cultures, que a vegades pot ser molt pintoresca, sinó que bàsicament tenen en comú amb cultures properes com els egipcis o els mesopotàmics la idea que l'eclipsi és un senyal que envien els déus per algun motiu, que té algun sentit que cal interpretar. És bàsicament aquesta. El que passa és que el món grec té el paper extraordinari que al llarg de la seva història doncs van anar desenvolupant també una manera alternativa d'explicar-lo, vull dir, l'eclipsi, doncs, que és justament la que avui dia tenim, és a dir, una manera no religiosa, científica, diríem, avui dia. No?
3: Mm-hmm. Per aquestes cultures de Grècia, d'Egipte o de Mesopotàmia, bàsicament els eclipsis s'entenien ells que anunciaven coses negatives?
4: Sí, bàsicament era un signe del que alguna cosa, els déus ens transmetien algun signe, evidentment, molt, d'alguna cosa molt important que anava a succeir, doncs atès el caràcter, doncs això, extraordinari de l'efecte, que normalment era un element negatiu. Per exemple, en el món mesopotàmic tenia a veure sobretot amb la reialesa. És a dir, és que era un moment de perill per al rei. El rei podia morir o estava en perill, i evidentment la relació entre el rei i l'estat era tan estreta que, evidentment, la mort del rei era un desastre, una catàstrofe, diríem, a nivell per tota la societat. Mm.
3: I en altres civilitzacions, com per exemple a la Xina o a l'Índia, què se'n sap de com afrontaven l'arribada d'un eclipsi?
4: Sí, altres civilitzacions sovint tenen mites que expliquen o que intenten, diguem, narrativitzar el que està passant allà dalt, no? I llavors, doncs, per exemple, tu ara comentaves, la Xina i la Índia tenen en comú amb moltes altres cultures del món, un dels mites, diríem, més recurrents és la idea que el Sol i la Lluna estan amenaçats de ser devorats per alguna criatura, per algun ésser, a vegades és un animal mitològic, altres vegades és un dimoni, i que, per tant, doncs, hi ha un perill que realment doncs, el món quedi, la continuïtat del món quedi compromesa. Aquí potser diria, molt breument, és que una cosa interessant dels mites és que formen part d'un llenguatge, tots estan interrelacionats entre ells. Per tant, sovint aquest moment de perill es relaciona amb el mite cosmogònic, és a dir, l'origen del món, que apareix el sol i la lluna, és l'element bàsic perquè el món funcioni. Per tant, aquí hi ha un moment de perill que ens porta als mites, diríem, escatològics o apocalíptics, és a dir, que a vegades es relaciona amb la possibilitat que s'acabi el món. Uh-huh. Llavors, doncs, això és el més usual.
5: El sol i la lluna devorats per un monstre, però també el sol i la lluna a vegades tenen unes altres relacions, no? O es barallen, sí. O fins i tot s'aparellen.
4: Ah, exacte, sí, sí. El sol i la lluna, en la major part de les cultures, és una parella, és a dir, un és masculí i l'altre femení. Això canvia a vegades, perquè, per exemple, el més usual és el contrari del que tenim nosaltres, que la lluna sigui masculina i que el sol sigui femení.
5: Això és l'habitual.
4: Això és el més habitual, en general. Uh-huh. De fet, fins i tot, propers a la nostra cultura, avui dia, doncs, en alemany és així, és la sol i el lluno, o lluna. Bé, en tot cas, és una parella que, com totes les parelles, tenen els seus més i els seus menys, i llavors, doncs, a vegades s'explica l'eclipsi, també en moltes cultures, com un moment o bé de crisi de la parella, o bé tot el contrari, o bé que normalment una parella que té una certa distància entre ells, perquè, evidentment, el sol i la lluna viatgen separats, per dir, en moments separats pel món, doncs es reuneixen, es reconcilien o tenen una relació sexual o algun element d'aquest tipus que fa que hi hagi un moment d'anomalia, eh? I que els rituals, d'alguna manera, hi ha rituals a tot arreu, reaccions que intenten retornar el món a al seu ordre normal.
5: Un dels primers eclipsis que podem datar és de l'any 585 abans de Crist. Què ens aporta la informació que sabem d'aquell fenomen en aquell moment?
4: Sí, aquest és molt interessant, perquè aquest el tenim testimoniat justament en una obra molt important, que és la història d'Heròdot, el primer historiador, que explica doncs, com es va construir l'imperi persa i finalment doncs, com es van enfrontar amb els grecs. Llavors, ens parla d'aquest eclipsi que es va donar gràcies a la ciència actual i a la datació de les dades que ell dona, sabem que va ser exactament doncs, un dia concret del 585 abans de Crist, i que va fer que es va produir enmig d'una guerra entre dos imperis, el que avui és Turquia, l'Àsia Menor, i va fer que la reacció va ser que immediatament es van afanyar a fer les paus i a acabar la guerra, per justament com una manera d'intentar contribuir que l'ordre al cosmos retornés, perquè potser és aquesta guerra que estaven fent aquests dos imperis el que estava d'alguna manera trastocant l'ordre del món.
5: Doncs seria una bona metàfora pel moment en què vivim, no?, en el segle XXI.
4: Exacte, realment. Ara avui tenim explicacions molt científiques a l'eclipsi, però no estaria malament també que diguéssim, doncs, això també que ens servís per nosaltres, doncs, intentar ordenar el nostre món, per veure si no, això ens posem d'acord amb l'ordre de l'univers.
5: Clar, vostè que és expert en mitologia clàssica, no? Clar, davant d'un fenomen com el que tenim aquí a les portes, el que tindrem aquest 12 d'agost del 2026, creu que es generaran mites, noves creences, no sé, supersticions? Què creu que pot passar?
4: Sí, sí, sí, clar, avui dia, de fet, són els grecs els primers que van, diguem, presentar ja una història, diguem, alternativa, científica, que el primer que fa és desmuntar, per dir-ho així, aquesta por que hi havia tradicionalment. Per tant, avui no tenim por a l'eclipsi. Però sí que, com deia abans, doncs les reaccions, per exemple, psicològiques, no?, de l'ésser humà segueixen sent bastant semblants. I, per tant, doncs, ara, avui dia, doncs, el fet de saber el que passa, el que passarà i per què passa això, no exclou que hi hagi tota mena de creences, el que és la cultura popular, per exemple, doncs, genera des de memes o des de també, a vegades, supersticions o, en fi, tota mena de reaccions que són naturals i que, en fi, que segueixen produint-se avui dia, com s'han produït sempre, i es produiran en el futur, segurament.
5: I per acabar, tornant al món clàssic, al món antic, però amb la perspectiva actual, quines lliçons podem aprendre del que sabem de les reaccions, no?, i dels mites que s'han generat al llarg d'aquests segles d'història?
4: Bé, una cosa molt, molt bàsica i que estaria bé que seguim doncs, allò doncs, mantenint és aquesta sensació d'admiració, de sorpresa i de respecte, per dir-ho així, pel cosmos, no? Tant si creiem que hi ha doncs, alguna entitat divina o el que sigui que està darrere d'aquests fets extraordinaris, com si no, d'alguna manera el que penso que és més interessant i que ens poden ensenyar doncs, totes aquestes cultures és que formem part d'un tot, no? Que aquesta visió de quelcom que ens depassa, sobre la qual cosa doncs, no tenim absolutament cap control, sinó que només doncs, estem reduïts a mirar-ho i admirar-ho, doncs, bé, justament doncs, a veure aquest element. Una mica una reacció similar, per exemple, als que tenen els astronautes quan tornen d'aquests que ara mateix han vist la cara oculta de la Lluna, doncs que el que han transmès, sobretot, és aquesta sensació, no?, de la nostra petitesa, per una banda, per tant, una certa idea de respecte, d'humilitat, no?, davant del cosmos immens en el que ens trobem i que som una minúscula part, i per altra banda, en fi, la idea que nosaltres també en formem part d'això, no?, que d'alguna manera aquesta idea de connexió amb el món que ens envolta.
5: Molt bé. Doncs moltes gràcies, Sant Jesús Carruesco, per participar en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi. I recorda que si t'ha agradat o interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
2: Eclipsa't de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili. Un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
1: I que us ofereix per l'Obert per Vacances Tarragona Ràdio. Vinga, seguim endavant. Ara toca parlar de peluts, de gossos, amb aquest Dog Tips que ens aporten cada setmana des de Ràdio Calella. Avui ens expliquen què hem de preveure a l'hora de marxar de vacances amb els nostres gossets. Què els posem a la maleta?
6: Les vacances, aquesta època de l'any que ens encanta poder gaudir amb les nostres mascotes, amb els peludets de la casa, però de quina manera? Creieu que hi ha alguns tips que hauríem de tenir en compte a l'hora de poder fer el viatge millor per la mascota? Què penseu?
7: Dog Tips.
8: Un espai amb consells pels nostres peluts.
9: Hi ha gent que em diu, no, és que els meus gossos es mereixen el viatge, no?
10: Gerard Estabanell, educador caní.
9: A vegades no es mereixen, és estrès. I l'estrès fa que acabin vomitant. Va? I llavors hi ha molta gent que el que volem és treballar, que el gos no es mereixi, però primer hem de treballar l'estrès, perquè el gos només entra al cotxe i ja comença a baixar, i això no és que es mereixi. Va? Llavors hem de treballar que es calmi, i si es mereix, això ja és una altra història a part.
11: Bueno, haurà de viatjar sobretot el tema de la documentació, perquè a vegades et poden donar problemes.
12: Nacho Mediavilla, veterinari.
11: Per la Unió Europea, amb el passaport que estiguin vacunats de ràbia i xipats, ha de ser suficient. Però per altres països pot arribar a ser molt complicat. Llavors, jo precisament em dedico a fer papers per viatjar a exterior i depèn de quin país, millor que s'informin bé abans. I dins d'Espanya, en principi, no té per què haver-hi molt problema, tot i que aquí a Catalunya no és obligatòria la ràbia, a la resta d'Espanya sí, però jo no conec ningú que li hagin donat un problema perquè no estigui vacunat de ràbia.
9: També que els gossos estiguin acostumats a quedar-se a l'hotel i la gent pugui marxar per si hi ha qualsevol cosa i un dia aneu a menjar un lloc i aquell lloc no poden menjar el gos, no pot entrar el gos, però jo entenc que els gossos, quan us l'emporteu, ho feu tot amb ells, no? Llavors, què voleu que us digui de viatjar amb el gos? Que em sembla perfecte i és el millor que podeu fer.
6: La platja és un bon lloc per venir amb la teva mascota. Gaudir del mar, de la sorra... Però creieu que acaba sent un perill? Creieu que s'ha de tenir en compte si el vostre animal pot menjar alguna substància o ingerir algun ham de pescadors, per exemple?
11: Bueno, el problema que tenim aquí, i suposo que moltes platges més, és que es poden trobar restes d'hams. Això és el principal perill que veig jo de la platja. Si passés això, també és un consell important, no es tirin mai del fil. Encara que se l'empassi, que vagi l'estómac, se'ls hi dona espàrrecs i coses que fan fibra i normalment el treuen.
13: Hi han gossos que corren per la platja, es banyen en el mar, s'expulsen, després a casa els hi fem una mica de dutxa per treure, com nosaltres, que ens traiem la sal, una miqueta, i no hi ha cap problema. Ara bé, hi han gossos que es revolquen per la sorra, que fan forats, que s'empassen hams, que es mengen coses que hi ha que persones desaprensives han deixat a la platja. Clar, totes aquestes coses comporten una sèrie de perills. Cada animal sap disfrutar o passar-s'ho bé, o n'hi ha que no en saben, també. És igual que nosaltres. Els que som morenos tenim menys dificultat amb el sol. Hi ha animalets que són blancs, que tenen fins i tot el nas, la punta del nas, la trufa, que diem, blanca. Totes aquestes coses recomanem protecció.
11: Evidentment, els gossos, com que no suen, la seva manera d'evaporar la calor és pantejant, fan el panteig. Llavors, evidentment, no porteu en hores de calor molt fortes a fer un exercici molt intens, perquè et poden agafar un cop de calor, que es diu que és una cosa que pot ser mortal, eh?
7: Dog Tips.
8: Un espai amb consells pels nostres peluts.
1: Des de Ràdio Calella ens arriben aquestes píndoles ben breus i ben concises sobre consells per a cuidar els nostres gossos també a l'estiu. Un dia parlarem de gats i d'altres animals de companyia, eh? Això ho tenim pendent. Però avui no serà, perquè ens falta uns 12 minutets per arribar a les 11 del matí per tancar programa, i el que fem és fer una ullada a l'agenda d'activitats. Amb la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, Lídia Porta. Lídia, bon dia.
14: Hola, bon dia.
1: Mira, ens parles d'un concert que tindrà lloc al Pirineu?
14: Sí, el d'avui, dijous, a les 11 de la nit, tindrem el concert de la cantant valenciana Sandra Montfort, que és una de les veus més singulars d'aquesta escena musical actual, que presentarà el seu univers sonor als Jardins de l'Hotel Castellarnau dins del Dansaneu, que és el Festival de Cultures del Pirineu, com tu bé deies.
1: Escoltem una miqueta.

0: Dansa Montfort, dintre del marc del Festival de Cultures del Pirineu, el Dansaneu. Molt bé, avui...
1: Que hi haurà molta part del concert de la Sandra Montfort, també hi ha propostes de música, dansa, sí, i patrimoni en un mollon d'espais de la Vall d'Àneu, de diferents pobles i zones d'allà.
0: Ara entenc lo de Dansaneu, a la Vall d'Àneu. Ara. O sigui, marejava el títol, dic, aquest títol del festival no sé com se l'han plantejat. Clar, Dansaneu, molt bé. Tot el cap de setmana intuïm, no, Lídia, que durarà?
1: No, i més, vull dir, va començar fa, no sé si 3 o 4 dies, i fins a... Crec que... Sí, fins a la setmana que ve, crec que és. Hi ha moltíssimes activitats, així que si la Sandra Montfort no és del vostre agrado, segur que hi ha alguna altra activitat que si mireu el programa segur que trobeu alguna cosa agradi més.
0: Genial, doncs cap al Pirineu. Vinga, la propera proposta ens du a parlar de cinema, d'un festival que passa aquí en Terres Tarragonines, el FICCAT.
1: Doncs sí, a l'estiu hi ha l'espai FICCAT, que és que en l'antic port de Roc de Sant Gaietà hi ha projeccions gratuïtes de cinema en català. I aquesta setmana es podrà veure la pel·lícula Frontera, dirigida per la Judit Colell. Escoltem un momentet al tràiler.
2: Estic ajudant a jueus a creuar la frontera.
3: Per què ho fas?
2: Es mata.
1: Doncs bé, la pel·lícula, com podeu mig intuir, està ambientada al 1943 i és una història que explica com un agent de duanes destinat al Pirineu ajuda persones jueves a travessar la frontera per fugir de l'ocupació nazi. I la codirectora del FICCAT ha passat pels micròfonos de Ràdio Roda per explicar com s'escullen aquestes pel·lícules.
4: I enguany, com estem fent en les últimes edicions, combinem produccions que han passat pel FICCAT, per edicions anteriors del FICCAT, com també altres pel·lícules en llengua catalana que per la seva data d'estrena i les circumstàncies de l'estrena doncs no les hem pogut tenir al FICCAT, però creiem que són d'interès perquè el públic de Roda de Barà i dels pobles dels municipis del voltant doncs puguin gaudir-les.
1: Això serà demà. Divendres 31 a les 10 de la nit a l'antic port de Roc de Sant Gaietà, i és gratuït, com bé comentaven. Una miqueta com ahir, al cinema de Sitges, doncs molt diuen bé, a les 10, però és aquest marge de que es faci fosc.
0: Molt bé, tenim en compte, doncs. Vinga, i acabem amb un monòleg d'humor.
1: Sí, acabem l'agenda a Calonge i Sant Antoni amb l'humorista Marc Serrats, que presenta el seu monòleg 3 quarts i 5 minuts dins de la programació del Festival Riures, i és un espectacle d'humor àcid i punyent que reflexiona amb ironia sobre les contradiccions i de la societat catalana actual.
0: Molt bé, doncs vinga, amb aquest monòleg tanquem l'agenda de propostes pel dia d'avui, o més enllà, l'hem fet avui, però sí, algunes activitats se'ns allarguen ja de cara al cap de setmana. Molt
1: bé. Sí, el cinema és demà i el monòleg també és també demà, divendres 31.
0: Molt bé. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona, gràcies i fins demà.
1: Fins demà, adéu.
0: Adéu.

0: Vinga, Lluís Gavaldà, que sona per aquí. Són els Pets amb un tema que es diu Jo sóc el teu amic. Enric Rubio, bon dia de nou. Va, que anem tancant programa.
1: Quina gran cançó, quin gran grup, mare meva.
0: Molt, molt festiu i molt d'estiu i molt d'aquí.
1: Sí,
0: clar que sí.
1: Visca els Pets, sí, sí, sí, sí.
0: Enric, què diuen els oients? Acabem de recollir missatges sobre l'amistat avui.
1: Doncs sí, i aquí la Maria ens porta una declaració que jo crec que tots i totes hi estarem d'acord, perquè és una cosa molt pesada i quan els amics t'ajuden a fer-ho dius aquests són amics de debò. Ja veureu, ja, escolteu. Ai.
2: Els millors amics són clarament els que t'ajuden a les mudances.
0: Clar que sí.
2: És, o sigui, és la prova d'or. Quan tu dius, hi ha una mudança o haig de pintar, la gent que està allà és la bona. Aquesta, per tota la vida.
0: I que et porten les cerveses i s'emporten la brossa.
1: Sí, sí, sí, però ja això són més que amics, eh? Ostres, dic que sí a les mudances. També és cert que hi ha gent després que es muda 4 o 5 cops en 4 o 5 anys i dius, escolta'm tu.
0: Ja prou, eh? Ja.
1: Haurem de posar un límit, eh?
0: Reparteix o tria't més amics, que no sempre pringui jo, no?
1: Exacte, exacte. Escolta, Núria, tu saps, no?, que demà jo ja me'n vaig de vacances.
0: Alguna cosa he sentit, no ho vull, sí? Però jo no ho vull entendre, això. Jo no ho he assimilat, no ho vull assimilar, no. Per mi tu estaràs aquí tot l'estiu.
1: Sí, d'alguna manera o una altra, ja veurem, d'alguna manera o una altra. Però és que demà el tema del dia, saps quin és, no?, a més a més?
0: No, ai, no.
1: Digues, treballar digues. O no treballar?
0: Ah,
1: de cara a l'estiu.
0: Ah, i tu has decidit la segona opció, doncs.
1: Mixta, una mica mixta, diríem. Sí, sí, sí, sí. De fet, sí, em torneu a tenir al setembre, això sí, per fer l'acollent del programa, però us deixaré molt ben acompanyat amb els meus companys d'aquí a Ràdio Televisió Cardedeu. Però bé, ja us emplacem que escriviu per les xarxes de cara demà, ens envieu àudio, sobretot al WhatsApp del programa, que trobareu al reel que pengem cada dia, si preferiu treballar o no treballar a l'estiu. No sempre té per què ser dolent treballar a l'estiu, perquè després tens festes molt bones.
0: També és veritat, també és veritat. Doncs vinga, demà recollim impressions i li desitgem bones vacances a l'Enric, que és el seu últim dia per
1: Gaudir
0: de les vacances. Moltes gràcies, Enric, des de Cardedeu. Una abraçada, companys,
1: vinga,
0: a tots.
1: Salut, bon dijous.
0: Doncs demà arribarà aquest tema, la possibilitat o les opinions que ens doneu sobre si treballar o no treballar l'estiu, què és millor, què és pitjor, però també arribaran altres temes en forma no de consulta popular, sinó d'entrevista. Ens ocuparem de no operació sortida, perquè així ja no s'anomenen, però sí d'un cap de setmana intens, diguem-ho així, a les carreteres. Parlarem amb responsables del Servei Català de Trànsit perquè ens expliquin què podem esperar i sobretot ens donin consells per no passar-ho malament, si ens desplacem aquest cap de setmana, que és això, estar a cavall entre juliol i agost, i per tant s'intueixen carreteres ben farcides de conductors. Per altra banda, ens esperen altres continguts, mira, que ens duran cap a conèixer o saber propostes de muntanya, de rutes de muntanya i altres propostes que podem fer abans que s'acabi l'estiu. No us explico més. Tot això arribarà demà en una nova edició de l'Obert per Vacances a partir de les 9 del matí. Que acabeu de passar bon dijous i bon dia de l'amistat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Es dupliquen els municipis amb el nivell màxim de risc d'incendi forestal a Catalunya per la nova onada de calor. Els agents rurals situen més d'un centenar de municipis en perill extrem i amplien fins a 7 els espais naturals amb accés restringit. Les autoritats alerten que el risc continuarà augmentant de cara al cap de setmana i no descarten tampoc nous tancaments, volíem dir, preventius. De fet, els bombers han donat per extingit també l'incendi forestal de Canyelles al Garraf, que aquest dimecres va obligar a confinar el nucli urbà i diverses urbanitzacions afectant prop de 3.300 persones. D'altra banda, també l'incendi de Mas Llorenç al Baix Penedès ja està controlat, tot i que 6 dotacions continuen treballant per extingir-lo del tot. I Catalunya afronta un estiu turístic de rècord amb previsions d'ocupació molt elevades als hotels, apartaments i càmpings impulsades pel turisme de proximitat i les reserves d'última hora. El sector espera una ocupació d'entre el 90 i el 95 a l'agost, 95% volíem dir a l'agost, amb un impacte especial de l'eclipsi solar del 12 d'agost a les demarcacions de Lleida i Tarragona, mentre les onades de calor estan modificant també els hàbits dels visitants. I pel que fa a la mobilitat, situació complicada a l'AP7, entre Sant Sadurní d'Anoia i Vilafranca del Penedès en sentit Barcelona, on hi ha fins a 10 quilòmetres de congestió i 2 carrils tallats per un accident. També un altre, també a l'AP7, entre Vilablareix i Salt, que deixa un carril tallat en sentit Barcelona, i un tercer entre Mollet del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda, que deixa completament tallada la via. A més, la TP2125 està també completament tallada en els dos sentits de la marxa a l'altura de Santa Oliva, per un altre accident entre un camió i dos turismes. I un home moria ahir a la nit per ferides d'arma blanca a Sant Adrià del Besòs. La Guàrdia Urbana va donar l'avís als Mossos que hi havia una persona ferida al carrer. Agents de la Guàrdia Urbana van realitzar sense èxit maniobres de reanimació. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec ara del cas per tal d'esclarir les circumstàncies i també per trobar l'autor del crim. I els treballadors de Ground Force Barcelona han convocat una vaga indefinida a l'aeroport del Prat a partir del 4 d'agost. La CGT denuncia el deteriorament de les condicions laborals i de la prevenció de riscos, amb plantilles insuficients, sobrecàrrega de feina i també un augment de la fatiga i l'estrès. L'aturada afectarà els serveis d'assistència a terra, facturació, embarcament de passatgers i també la coordinació de vols de diverses companyies que operen a l'aeroport del Prat. I el fotoperiodista Quim Manresa rebrà el Premi Miravisions d'Honor 2026 durant la 7a edició de les jornades Miravisions de Fotoperiodisme, que se celebraran del 23 al 25 d'octubre a Juneda. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
3: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
4: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
5: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
4: Qui omplirà la galeria de mil moments.
5: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
4: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
5: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
4: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag #ElPratPelMón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
6: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
7: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
8: Avui al 4 Gotes, la distribució de les activitats humanes en relació a l'aigua, i copsarem que no sempre hi ha un equilibri. L'accés a una font o un cabal important ha estat i continua sent motiu de disputes i de tensions. De fet, han desaparegut pobles sencers engolits per embassaments. Avui ens hi referirem, però sobretot ho farem per conèixer infraestructures que en un moment determinat semblava que s'havien de desplegar i que al final no van prosperar i que van quedar en un calaix. En aquest episodi del 4 Gotes mirarem força al sud del país.

0: Quatre gotes.
1: Comencem el camí cap a Amposta. Avui volem parlar del riu Ebre, però abans pararem a Vilaseca. Ho farem a la Facultat de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili per parlar d'organització del territori. Fem una cosa. Mentre no hi arribem, dibuixem amb quatre paraules el mapa de Catalunya.
2: Catalunya es divideix en dos àmbits de gestió de l'aigua. Si tracem una línia imaginària de nord a sud, la part occidental pertany a la conca de l'Ebre i la part oriental, tocant al Mediterrani, a les conques internes. Aquesta última unitat, on hi viu el 92% de la població, suposa el 40% del consum d'aigua del país. La conca de l'Ebre, molt menys poblada i que aglutina bona part de la producció agrària, concentra el 60% del consum. També és on hi ha més disponibilitat d'aigua. A les conques internes, la distribució dels consums és força equitatiu entre l'ús domèstic i el de les activitats econòmiques. No en totes les comarques es manté l'equilibri. Si al barcelonès el 68% del consum és dels habitatges i les zones comunitàries, al tarragonès el consum industrial i d'altres negocis supera el 76% de tota l'aigua consumida. I una dada més. Segons els registres de l'ACA, la meitat del recurs hídric dels municipis catalans prové dels seus recursos propis, rius, pous o mines.
1: Ens imaginem el mapa de Catalunya, el teniu al cap? Respon l'accés a l'aigua com està configurat el territori català? Les poblacions, les activitats econòmiques? Avui busquem resposta a aquestes preguntes amb el professor de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, l'Òscar Saladier. Òscar, benvingut.
3: Hola, gràcies.
1: Vivim en un país equilibrat en aquest sentit?
3: No, en el cas de Catalunya, com en altres qüestions, hi ha un important desequilibri pel que fa a l'aigua en relació a la concentració tant de població com d'activitats socioeconòmiques, que en definitiva són les que utilitzen l'aigua. I està clar que hi ha una part del territori on hi ha la màxima concentració de població, que és l'àrea metropolitana de Barcelona i la zona litoral, on hi ha també les principals activitats econòmiques que utilitzen l'aigua, i per contra aquesta zona és on hi ha menys recursos, tant perquè la pluja és relativament escassa com tampoc hi ha els rius principals, no van per aquesta zona, que serien les conques internes de Catalunya, i hi ha, òbviament, hi ha un determinat nombre d'aquífers, però, repeteixo, la concentració de població i d'activitats econòmiques presenta un important desequilibri si comparem conques internes de Catalunya amb la part catalana de les conques de l'Ebre, de la conca de l'Ebre.
1: Si han buscat solucions, la humanitat ha buscat solucions, s'han plantejat infraestructures per cobrir aquestes demandes. Actualment, després de l'experiència que hem tingut amb la última sequera, caldrien molts retocs per acabar d'equilibrar aquest país?
3: Bé, tradicionalment la gent mos ficava, no?, a l'hora de ficar les seves activitats socioeconòmiques i els assentaments, un lloc on hi hagués una mínima garantia de recursos naturals, i entre aquests un dels més importants, que és l'aigua. Però va arribar un moment que vam decidir que se prioritzaven altres qüestions, com pot ser el desenvolupament econòmic dels territoris, i que si després hi faltava alguna cosa, com podia ser aigua, ja es portaria o ja es solucionaria. Això és en part el que va passar aquí al camp de Tarragona, quan la arribada de la indústria química, l'arribada del turisme de masses i l'increment de la població, que ens vam trobar en un territori on la demanda era superior a l'oferta, i això es va solventar en aquells moments, a finals dels 80, començaments dels 90, en el mini trasbassament de l'Ebre. Per tant, davant d'aquests desequilibris, el que es pot fer és intentar solventar mitjançant l'aportació de nous recursos, que en part no em sembla malament, però per altra banda també el que hauríem de fer tant com a persones, ciutadans, com també a les diferents activitats socioeconòmiques que realitzem al territori, és de ser més eficients amb l'ús de qualsevol recurs, també amb l'aigua, és a dir, reduir el consum per tal d'obtenir el mateix producte o per tal d'oferir el mateix servei. El que hem vist és que, sobretot aquests darrers dos o tres anys, la reducció en la quantitat de pluja, l'augment en els consums, va fer que entréssim en segons quines zones amb situacions d'alerta. Hem de fer un ús eficient de l'aigua, hem de reduir els consums. Per altra banda, ara el que està fent la Generalitat és mirar que ja ho va quan l'anterior gran sequera, la del 2007, si no me'n recordo malament, no, que va començar a pensar en la instal·lació d'un major nombre de plantes desaladores de l'aigua marina, ara aquest tema ho està retornant, però clar, les plantes desaladores també tenen les seves qüestions ambientals. Per tant, repeteixo, la qüestió de l'aigua hauria de prendre's com una planificació de caràcter sistèmica que engloba el conjunt del territori, no focalitzant únicament en un determinat tipus d'activitat econòmica, sinó, com dèiem, una visió de tot, del conjunt, per tal de prendre decisions de on cal reduir, com obtenir més recurs per tal de satisfer les necessitats com a mínim les bàsiques de la població, però per altra banda sense comprometre la qualitat d'aquesta aigua, perquè una qüestió és que no tinguem aigua i l'altra és que, fruit d'algun ús o diferents usos, l'aigua disponible tingui una qualitat que no la fa apta per beure, per regar, pel procés que sigui.
1: Perquè, clar, la distribució de les activitats econòmiques pot acabar influint en la qualitat de l'aigua.
3: Sí, qualsevol activitat, fins i tot les fisiològiques, generen aigües residuals. I aquestes aigües residuals, el primer que s'ha de fer és mirar de reduir aquesta generació, i que després aquesta que es genera sí o sí, que no hi podem fer res, què en fem? Com la gestionem? Una qüestió és que retorni no massa contaminada, i l'altra és quin aprofitament podem fer d'aquesta aigua residual que es filtra per tal de que tingui menys impacte ambiental, no? És el reaprofitament d'aquestes aigües, òbviament no per segons quins usos, que potser necessitarà aigua potable, però per altres usos que la qualitat no és tan important, no? Que sigui tan bona, se pot reaprofitar. Quan parlem d'economia circular, potser no parlem, la gent no pensa en l'aigua, però en l'aigua també. L'objectiu és utilitzar menys, en part perquè una part de les residuals se reincorpora al sistema. A més, és també el que s'ha de pensar, jo crec que més a gran escala, és en el reaprofitament o l'aprofitament directe de les aigües pluvials, no? Als pobles, a la majoria de les cases antigues, hi havia la cisterna on se reaprofitava aquesta aigua, no? Que era la teulada, i si no recordo malament, me sembla que era en els mesos que porten R, que es podria aprofitar, quan els mesos de l'any no porten R, després no pot entrar aigua a la cisterna. Doncs bé, instal·lacions que permetin l'aprofitament d'aigües pluvials, això es pot fer més en edificis nous, però que aquests edificis nous, a més del reaprofitament de les aigües pluvials, també faci que una part de l'aigua no vagi directament a la claveguera, sinó que dintre del mateix edifici, sigui de residencial o sigui d'alguna activitat socioeconòmica, se reaprofiti per usos que permetin l'ús d'aquella aigua.
1: La distribució territorial, d'acord amb l'accés, aquests desequilibris que dèiem, també han provocat tensions en el territori justament per satisfer aquesta demanda.
3: Sí, per un costat se busca, quan transportes aigua d'un lloc a l'altre, i aquí els dos casos més clars que tenim són el del transversament de l'Ebre a Camp de Tarragona i bona part del Baix Penedès, i l'altre que és més petit però que últimament també està molt tensionat, que és el del Ciurana-Riu de Canyes, fa que quan hi ha més demanda que oferta, doncs bé, algunes necessitats no queden cobertes, necessitats de caràcter humà, antròpic, però també del punt de vista dels ecosistemes, no? El riu Siurana, el seu tram més enllà de l'embassament, doncs el cabal d'aigua és mínim i per tant hi ha uns ecosistemes que es veuen afectats. Per tal de resoldre aquesta situació, repeteixo, les activitats econòmiques han de deixar de ser tan dependents de recursos que venen de relativament lluny o no massa a prop, per tal de que també a la zona, a la conca on se troba aquest recurs, se'n puguin veure beneficiats o com a mínim no es vegin perjudiciats tant activitats econòmiques com l'ecosistema natural. Ara, això porta una sèrie de negociacions per tal de buscar, entenc, lo mal menor, no? I que les repercussions negatives no afectin únicament a una de les parts, i per això estan els polítics, per intentar que les parts s'asseguin i discuteixin i arriben a un consens. En el cas del Camp de Tarragona del Baix Penedès, en relació al trasbassament de l'Ebre, ja no al mini trasbassament, penso que cada cop hauríem de ser menys dependents d'aquest trasbassament, no? Mitjançant recursos propis, mitjançant reaprofitaments i mitjançant l'eficiència, per tal de que aquesta aigua, que és que a la conca de l'Ebre l'aigua van sobrats, no, això no és cert, òbviament, potser en tenen més que el camp de Tarragona, però ja sabem que aquests últims anys hi ha hagut zones de les conques de l'Ebre del Parc Català de la Conca de l'Ebre, que també han tingut restriccions d'aigua, i ja sabem quina és la situació al tram final de l'Ebre, el delta de l'Ebre, la seva vulnerabilitat en relació a un cabal menor, menor arribada de sediments, i amb la subsidència dels sediments més la pujada del nivell del mar, doncs el seu enfonsament o que bueno, està en risc, com a mínim, el delta tal com el coneixem actualment. Per tant, el Camp de Tarragona i el Baix Penedès hem de mirar de reduir aquesta dependència de l'aigua que ens ve d'uns quants quilòmetres més al sud-oest de Catalunya.
1: Pot ser agosarat, però en aquesta mirada al futur arribarà un dia en què ens haguem de plantejar un decreixement? És a dir, que no podem seguir creixent demogràficament amb activitats econòmiques d'acord amb aquesta oferta d'aigua que estàvem comentant?
3: Bé, dir-li decreixement, dir-li reducció, però sí, hi haurà processos que potser no podran créixer més enllà del que estan creixent ara, i, per tant, a l'hora de planificar, per això molt al començament parlava de la planificació territorial, que inclou no únicament la de caràcter ambiental, sinó també l'urbanística, la relacionada amb l'aigua, amb l'energia, el que vulguis, ha de tindre en compte totes aquestes variables. I a l'hora de decidir aquest territori cap a on ha d'anar, no únicament tindre en compte els beneficis de si s'instal·la una determinada activitat o si creix en població, sinó també en quins recursos comptem o d'on han de vindre els recursos per tal de satisfer les necessitats d'aquelles activitats socioeconòmiques i les necessitats de la població resident més la fluctuant, el que fluctua d'aquell territori. Això no vol dir que haguin d'estar aquí i no haguin de fer res, però abans de prendre decisions val la pena potser fer un pas enrere per tal de, amb una visió global del territori, a qui correspongui, que són els polítics que gestionen el territori, però òbviament amb la participació de la resta d'agents que tenen competències o tenen interessos, no? Doncs també diguin la seua i que aquests polítics, amb el model de governança que consideren oportú, acabin prenent les decisions per tal de què? Per tal de que el model de desenvolupament del territori del qual són competents sigui més sostenible. I què vol dir el desenvolupament? O com ho entenc jo, desenvolupament? Desenvolupament ho entenc com a qualitat de vida. Els polítics, els gestors del territori, el que han de fer és garantir la qualitat de vida de les persones que resideixen al territori d'on ells són competents.
1: Òscar Saladí, aquesta crida que quede feta. Moltes gràcies per atendre'ns.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Quatre gotes.
4: Que hubiera sido si antes te hubiera conocido.
5: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Són 11:45.
1: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
0: Els parla Víctor Asensio. Protecció Civil manté l'alerta del pla Infocat davant del nou episodi de calor que incrementarà el risc d'incendi forestal. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de calor intensa per aquest dijous i preveu que l'episodi s'allargui com a mínim fins al 5 d'agost. Les previsions meteorològiques analitzades indiquen que la pujada de temperatures ja es comença a notar pràcticament a tot el territori. A Ponent es podran superar els 40 graus i en bona part de l'interior les temperatures màximes superaran els 36. Les zones més afectades seran el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt incendi forestal a 218 municipis de 19 comarques i el nivell 4 per perill extrem a 43 municipis de 7 comarques. El programa de cardiologia preventiva i comunitària Post-IAM de l'Hospital Universitari de Bellvitge i de la Gerència d'Atenció Primària i de la Comunitat Delta ha aconseguit reduir la mortalitat post-infart un 27,5% en homes i un 47,6% en dones. És el resultat d'una estratègia de prevenció secundària pionera a Catalunya que ja es va engegar l'any 2022 amb l'objectiu d'oferir una atenció integral. Un dels fets més destacats és la superior millora en la mortalitat de les dones. Alguns dels aspectes del programa que han afavorit aquestes dades són la integració de l'atenció primària, l'atenció prestada als factors psicosocials o la prescripció d'exercici físic. El programa Post-IAM és una iniciativa impulsada per un equip multidisciplinari format per professionals de cardiologia, infermeria, medicina familiar, medicina física i rehabilitació dietètica i nutrició, fisioteràpia, psicologia i teràpia ocupacional.
1: Esports.
0: Ja està obert el període d'inscripcions al torneig obert Pota Blava 2026 que organitza el Club Petanca del Prat i que es disputarà entre el 3 i el 4 d'octubre al Parc Nou i als Jardins de la Ribera. El torneig acull la 14a edició internacional de tripletes masculines, la 5a de tripletes femenines i la 4a de dupletes juvenils. Paral·lelament, el Club Petanca Prat també organitzarà l'Open Femení amb motiu del 60è aniversari de l'entitat. Serà el 10 d'octubre a les instal·lacions del club i en dos torns al matí, on es disputarà un suís internacional de 5 partides i a la tarda partides directes a 13 punts sense límit de temps. Les inscripcions ja estan obertes i tenen un cost de 45 euros per equip. El torneig estarà conformat per 32 tripletes i preveu premis de fins a 480 euros per les guanyadores de la general, així com premis de consolació. Això és tot de moment. Tornem amb més informació d'aquí una hora.

0: Quatre gotes.
1: L'Ebre és el gran riu de Catalunya. En bona part, el Camp de Tarragona en depèn amb el que es va anomenar el mini transvasament arran de la creació del Consorci d'Aigües de Tarragona.
2: El Consorci d'Aigües de Tarragona té una concessió de gairebé 95 hectòmetres cúbics d'aigua anuals de l'Ebre. Un riu que al seu pas per Tortosa té un cabal de mitjana superior als 8.000 hectòmetres cúbics cada any. El 2024 va distribuir més de 74 hectòmetres cúbics d'aigua a 69 ajuntaments consorciats i 27 indústries. El pes del consum dels pobles i ciutats va ser més gran que el de les activitats econòmiques. El repartiment és el següent. El 67% de l'aigua consumida va ser la que es va distribuir als ajuntaments, mentre que la indústria va representar el 33% dels consums.
1: L'aigua de l'Ebre es transporta en moltes poblacions del Camp

0: de Tarragona per satisfer demandes industrials i també d'ús de boca de municipis on no està bé garantida. Nosaltres fem el camí contrari avui. Anem cap a Amposta perquè ja es compleixen 25 anys des que la Plataforma en Defensa de l'Ebre va néixer per dir no al transvasament. Hem quedat amb la seva portaveu. Les tensions per aquesta aigua continuen existint? Es viuen com una amenaça les noves captacions? Va, arrenquem. Ja ens espera la Matilde Font, que és la portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, però per anar fent una mica de context, preguntem-li a un dels artistes que s'ha significat en favor d'aquesta lluita. És el Josep Bordes, de Papet i Marieta. Li envio un missatge. Josep, estem baixant cap a Amposta. Ens pots fer 5 cèntims del que ha estat aquesta lluita? Tu que l'has viscut des de dins, com explicaries aquest moviment social?
1: És un moviment que naix, diguem, d'esta idea ecologista, però que al final s'ha acabat convertint en una senya d'identitat de tot el poble ebrenc, en el sentit de que ha sigut un moviment que ha unit i uneix totes les persones de les Terres de l'Ebre, i a més crec que és un moviment molt transversal, en el sentit de que no depèn de cap ideologia política. O sigui, és un moviment que aglutina tot tipus de sensibilitats polítiques, i socials i personals, i crec que ha sigut, de fet, un gran element integrador entre tota la gent de les Terres de l'Ebre. I malauradament han anat tenint diversos episodis, així com han aparegut noves amenaces. S'han anat guanyant batalles, però de tant en tant surt alguna amenaça, doncs, perquè algun govern de torn torna a amenaçar que voldrà agafar aigua de l'Ebre. I malauradament me penso que este moviment està pronosticat i predit perquè dure molts anys, i dura molts anys encara. La Plataforma en Defensa de l'Ebre, conjuntament amb la ciutadania, haurà de fer accions i haurem de continuar lluitant, perquè tothom sap que l'aigua cada vegada és un bé més preuat i serà un cavall de batalla, malauradament i paradoxalment, durant molts anys.

0: Enguany es compleixen 25 anys des de l'aparició de la plataforma en defensa de l'Ebre. Va ser als anys 2000, arran del pla hidrològic que preveia el transvasament de l'Ebre cap al nord, cap al sud, i ara se'n compleixen, com dèiem, 25 anys. Per això hem volgut venir en posta per parlar amb la portaveu de la plataforma, Matilde Font. Benvinguda al programa.
1: Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
0: Dèiem, aquesta lluita 25 anys enrere és una lluita de passat o també de present?
1: Encara és vigent, perquè el problema dels transvasaments de l'Ebre i de cada vegada més de tracció de l'aigua del riu per fer regadius, per fer noves urbanitzacions, per fer més grans segons quines ciutats i això, això encara no ha passat, d'això encara ho tenim damunt de la taula, i els sediments encara continuen sense arribar al delta, que és el que en definitiva acaba patint més tota aquesta política hidrològica que té el govern espanyol. Per tant, és vigent.
0: Clar, a menys cabal de l'Ebre, menys sediments que, en definitiva, van a parar a la desembocadura i, per tant, a consolidar aquest delta.
1: Bueno, a menys cabal, menys possibilitat que els sediments que se van arreplegant en tota la zona, en tota la conca de l'Ebre, arriben fins al delta de l'Ebre. Però no és només cabal que necessitem líquid, cabal d'aigua, que evidentment se necessita, sinó que també necessitem que tots els sediments que estan retinguts en totes les infraestructures i en tots els embassaments que n'hi ha en tota la conca de l'Ebre, que són quasi 200, no? Que aquests sediments arriben aportats per la força de l'aigua del riu fins al delta. En definitiva, el que necessitem per mantindre el delta és que tota la dinàmica fluvial normal que teníem en tots els milers d'anys passats continuï endavant. I això vol dir que tots els sediments retinguts arriben també fins al delta arrastrats per l'aigua del riu.
0: Ens deies, la inquietud o la lluita per l'Ebre es manté viva, però el cert és que ara mateix no se'n parla de transvasament.
1: De transvasaments com en aquella època de l'any 2000, no. O sigui, el transvasament ara és una paraula prohibida, fins i tot dins dels nous plans hidrològics que trau la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Ara se diu de tres maneres, se diu transferències, se diu venda d'aigua, se diu de tres maneres, però en definitiva el que és el concepte de transvasament continua damunt de la taula. I com continua? Doncs de tres maneres molt més civilines, com per exemple són els canals de regadiu, que nosaltres considerem que s'hauria de fer una moratòria i que no s'haurien de tirar endavant, no? No s'haurien de posar en marxa. I, en definitiva, quan tindran tots aquests canals en marxa, que tindran un volum d'aigua important concedit, passarà que no n'hi hauran regants suficients com per utilitzar-los i llavors tindran uns sobrants, entre cometes, d'aigua que d'alguna manera per fer rendibles aquests canals els hauran de vendre. A qui els vendran? Als postors. Qui seran els postors? Segurament les urbanitzacions, les grans ciutats que necessitaran aigua per problemes de sequera, pel canvi climàtic i tota la problemàtica que tenim, i llavors acabaran venent l'aigua per mig d'aquests canals i per aquestes concessions de regadius a totes aquestes urbanitzacions i totes aquestes àrees metropolitanes.
0: Del que sí que se'n parla a Catalunya és de la interconnexió de xarxes de les conques que conformen el país. Vostès, en relació a aquest projecte, com s'hi posicionen?
1: Nosaltres, evidentment, estem en contra de qualsevol interconnexió de xarxa entre conques, siga dins de Catalunya, siga fora de Catalunya, perquè en definitiva una interconnexió és un transvasament, i sempre han dit transvasaments no. Per què? Perquè pensem que cada riu té la seva pròpia conca i cada riu ha de funcionar autònomament, perquè un riu no és només un lloc que porta aigua, sinó que també té tota una funció mediambiental i tota una biodiversitat al voltant que han de mantindre. I la interconnexió entre el CAT i el Ter Llobregat, que és el que d'alguna manera pretén la Generalitat de Catalunya i ho pretén per mig de la desaladora del Foix, que diuen ara que abans era la de Cunit-Cubelles, és la mateixa, nosaltres estem totalment en contra, perquè esta és just la baula que necessiten per poder fer aquesta interconnexió d'una manera ràpida i fàcil.
0: en qualsevol cas es desmarquen, podríem dir, de la idea tradicional del transvasament, perquè diuen que és una connexió que s'ha d'entendre en els dos sentits i que pot equilibrar els dos costats de la balança en cas d'una situació d'emergència.
1: Sí, però això és un discurs que és molt, molt enganyós, perquè tots sabem que interconnectar la xarxa de l'Ebre en el Ter Llobregat, això suposa que sempre se traurà aigua de l'Ebre, perquè en definitiva, de moment, mentre no canvien les coses, és el riu més capdalós que tenim. És molt difícil, per no dir de moment impossible o improbable, que aquí al sud necessitem aigua del Ter Llobregat, que mos la porten cap aquí. Si no, és que se'ls hi trenca la canonada als del CAT, i a Tarragona i a l'àrea metropolitana de Tarragona no tenen aigua, i llavors els l'han de portar del Ter Llobregat. Però llevat d'aquesta circumstància, i en aquesta circumstància, com seria una cosa molt temporal, suposem que podrien estirar dels pous de l'àrea del Camp de Tarragona, que es tenen en bon estat després de tots aquests anys de transvasament del riu Ebre cap allà per mig del CAT.
0: Perquè el pla de futur per al Delta i el riu Ebre, quin hauria de ser en aquest context de canvi climàtic, de pujada del nivell del mar, d'aquest entorn natural cada vegada més fràgil i que ho veiem, per exemple, després de les tempestes?
1: Mira, quan va haver el Glòria, el Ministeri, com va ser tan evident que el Delta patís i que el Delta està en molt mal estat, el Ministeri va dir que en un any, bueno, que a final d'aquell any, no, tindríem damunt de la taula un pla de protecció del Delta de l'Ebre. A aquestes altures encara no el tenim, aquest pla. I aquestes són les mesures que sempre acaben fent, que és no res. Ara diuen que estan fent baixar sediments, estan estudiant-ho, que tot això s'ha de fer, que estan estudiant-ho a veure com, però ja portem molts anys de retras, i el que haurien de fer és, en lloc d'invertir tants diners en nous regadius cada vegada que trauen un pla hidrològic, haurien d'invertir més diners en com baixar estos sediments i com mobilitzar-los i fer-los arribar fins al delta, i no pensar tant en regadius, regadius i més regadius. En definitiva, en l'últim pla hidrològic n'hi havia 2.000 milions damunt de la taula per a nous regadius, que se diu pronte, i no arriba a 20 milions per a la defensa del delta de l'Ebre. Trobem que entre 2.000 i no arriba a 20, la diferència és molta, i aquí és on queda clar quina és la importància per a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre que té el Delta, i per al Ministeri, que en definitiva és el que està per damunt de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.
0: Matilde Font, portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, gràcies avui per fer-nos d'anfitriona aquí a Amposta i per haver participat al programa.
1: Moltes gràcies a vosaltres per la vostra atenció i per tindre present el riu i el Delta.
2: Estàs escoltant el Quatre Gotes, una mirada al futur de l'aigua.
0: Ens queda clar que el moviment en defensa de l'Ebre es manté alerta a nous moviments, i el missatge que ens transmeten per enviar cap al nord és que el Camp de Tarragona hauria de començar a dependre menys de l'aigua de l'Ebre, optant per altres recursos propis o per la regeneració, per exemple. Si ens seguiu acompanyant en aquest camí, veurem que sí i que no. És a dir, hi ha projectes en els dos sentits, perquè mentre alguns dels grans consumidors preveuen disminuir força la demanda, hi ha un grapat de poblacions, petites, també activitats econòmiques, que volen afegir-se a la xarxa del Consorci d'Aigües de Tarragona, i ens han explicat per què. Abans, però, us dèiem inicialment que parlaríem també d'infraestructures que havien de ser una realitat, però que es van quedar tan sols en un projecte. N'hem parlat amb el periodista Òscar Palau, coautor del llibre La Catalunya Emergida, que recull tot allò que va quedar sota els pantans catalans. L'hem cridat, com dèiem, per fer un exercici diferent, és a dir, al contrari, que ens expliqui aquells projectes fallits que han anat trobant en el recorregut que ells han fet per treballar la seva publicació. El punt de partida diu que l'hem de situar a Reus.
3: El primer projecte de pantà que hi ha a Catalunya neix de l'Ajuntament de Reus, que Reus doncs, és conscient fins al segle XIX que té un dèficit d'aigua, que no pot abastir la població amb aigua de boca i que necessita doncs, emmagatzemar-ne. Llavors aquí encarrega doncs, a tres enginyers, entre els quals, per cert, doncs, hi ha un expresident de la Generalitat, Francesc Macià, molt abans, òbviament, que ho fos, doncs encarregueu un estudi per dir bueno, com podem resoldre aquest problema que tenim amb l'aigua doncs, a Reus, que de fet també el pantà de Riu de Canyes cada dia que també neix per, no només per aigua de Reus, sinó també pel rec de tot el que és el Camp de Tarragona. I ells són els primers a dissenyar, a indicar alguns pantans, com el pantà de Riu de Canyes, per exemple, que és el primer doncs, que es comença a construir a Catalunya, no el primer que s'acaba, i després en assenyalen més en aquest primer pla, diguéssim, que ells hi tenen al cap, que són un pantà que és el de Foix, que també s'acabarà fent, però, per exemple, també un pantà al Francolí, que aquest no s'ha acabat fent mai a la vida.
0: I aquí és on volíem arribar. El Francolí havia de tenir un embassament al llarg del seu curs.
3: Des del primer pla de pantans que s'aprova a Espanya, a l'estat espanyol, el 1902, hi figura, i va figurar, diguéssim, d'una manera o altra, amb diferents ubicacions a la vall del Francolí. Inicialment eren més properes, diguéssim, a Pico Moixons, després a la presa es va traslladar més abans d'entrar a la riba, després fins i tot va anar una presa a la vall de Montblanc, va tornar a la riba. Aquests projectes van estar sobre la taula gairebé en tots els règims polítics del segle XX, amb la Mancomunitat, amb Primo de Rivera, amb la República, amb Franco, i no s'acabaria fent mai.
0: I per què es va descartar?
3: Es van prioritzar altres alternatives perquè el pantà del Francolí en aquest cas era per abastir Tarragona i en aquell moment es va decidir apostar pel que avui, diguéssim, abasteix l'aigua l'àrea de Tarragona, que és l'aigua de l'Ebre.
0: L'Òscar Palau, però, també ens apunta que el fet que el pantà de Vilaverd a la Conca de Barberà no prosperés va tenir conseqüències.
3: Que els pantans durant molts anys van ser una llosa per molts territoris. En alguns casos aquesta llosa es va acabar, una espasa de Damocles, diguéssim, que es va acabar, doncs, una guillotina que va acabar caient, però en altres casos, com un cas molt diguéssim, molt clar, és el de Vilaverd, que Vilaverd, doncs, era un poble afectat de ple per aquest pantà del Francolí que va existir sobre el projecte, sobre el paper durant molts anys, i durant aquests anys molta gent no s'hi va fer res en el seu poble, de cap obra, perquè tots estaven, doncs, ja, diguéssim, resignats a marxar del poble, i resulta que, doncs, que quan es va doncs, descartar el projecte d'un pantà al Francolí i va arribar la democràcia, el poble caia a trossos perquè ningú s'havia fet obres a casa durant molts anys, i doncs això, mira, és una perspectiva també curiosa, però que també que remarca aquesta angoixa que durant molts anys molta gent va patir per si doncs, casa seva quedava afectada pels pantans catalans, que en aquest cas va ser un dels pocs casos, diria jo, que no va tirar endavant.
0: Finalment, com deia, Tarragona opta per l'aigua de l'Ebre. Podríem dir que el gran transvasament de l'Ebre no va arribar a produir-se, però sí que aquesta aportació cap al Camp de Tarragona es coneix com el mini-transvasament. I això ens connecta amb un altre embassament, que sí que existeix, però potser no de la manera ni amb els resultats esperats.
3: Es construeix l'embassament del Gaià, que el fa Repsol per abastir, diguéssim, la indústria petroquímica, però que ja està pensat, està sobredimensionat, està molt sobredimensionat sobre el que necessitava, perquè ja es va fer pensant que seria un primer pas, un primer dipòsit, doncs, perquè l'aigua de l'Ebre arribés o fes una primera parada en el seu camí cap a Barcelona. Queda molt sobredimensionat perquè un riu com el Gaià no baixa gaire ple normalment, i llavors queda una estructura molt més ampla del que es necessita, i de fet avui en dia hi ha projectes que fins i tot aposten perquè la presa doncs, es desmantelli o fins i tot diguéssim, es rebaixi uns quants metres, perquè no, ara avui només hi ha necessitat una mica pels regants del voltant del Tarragonès, però no gaire més enllà.
0: Si bé al Quatre Gotes tenim voluntat de projectar les reflexions a futur, mantindrem encara la mirada al passat, perquè el context històric ens pot anar bé per saber on som i d'on venim. I és que no som els primers que hem de fer front a cicles de sequera. Tot indica que seran més freqüents, i també és cert que ara estem més preparats. Aplaudim les innovacions tecnològiques, però aquí al Quatre Gotes no volem menystenir tampoc els coneixements que han passat de generació en generació. I que qui sap si algunes solucions de segles enrere ens podrien arribar a ser útils d'aquí a uns anys. En el pròxim capítol revisitarem el que hem anomenat els temps de misèria.
2: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més. El
5: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Es dupliquen els municipis amb el nivell màxim de risc d'incendi forestal a Catalunya per la nova onada de calor. Els agents rurals situen més d'un centenar de municipis en perill extrem i amplien fins a 7 els espais naturals amb l'accés restringit. Les autoritats alerten que el risc continuarà augmentant de cara al cap de setmana i no descarten, de fet, nous tancaments preventius. De fet, els bombers han donat per extingir l'incendi forestal de Canyelles, al Garraf, que aquest dimecres va obligar també a confinar el nucli urbà i diverses urbanitzacions afectant prop de 3.300 persones. D'altra banda, també l'incendi de Mas Llorenç al Baix Penedès ja està controlat, tot i que 6 dotacions continuen treballant per tal d'extingir-lo. I a nivell espanyol, els incendis d'Àvila i Madrid estan estabilitzats i es baixa el nivell d'emergència de 3 a 2. El president del govern, Pedro Sánchez, qualifica d'èxit la coordinació entre totes les administracions que hi han treballat, liderades des del govern central, i insisteix que el pacte d'Estat contra l'emergència climàtica.
2: La conclusión que podemos sacar de esta primera experiencia de emergencia nacional de respuesta liderada por la UME conjuntamente con el Sistema Nacional de Protección Civil y con la colaboración de las instituciones públicas implicadas es de un razonable éxito, de una muy elevada respuesta eficaz a la envergadura del incendio que teníamos por delante.
1: El president de Castilla y León, Fernández Mañueco, aprovarà també un pla d'ajuda d'uns 80 milions d'euros per la província d'Àvila. I Catalunya afronta un estiu turístic de rècord amb previsions d'ocupació molt elevades als hotels, apartaments i càmpings impulsades pel turisme de proximitat i les reserves d'última hora. El sector espera una ocupació d'entre el 90 i el 95% al mes d'agost, amb un impacte especial per l'eclipsi solar del 12 d'agost a les demarcacions de Lleida i Tarragona, mentre les onades de calor estan modificant també els hàbits dels visitants. I un home moria ahir a la nit amb ferides, volíem dir, d'arma blanca, a Sant Adrià del Besòs. La Guàrdia Urbana va donar l'avís als Mossos que hi havia una persona ferida al carrer. Agents de la Guàrdia Urbana van realitzar sense èxit maniobres de reanimació. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas per tal d'esclarir les circumstàncies de la mort i també per trobar l'autor del crim. I els treballadors de Grand Force Barcelona han convocat una vaga indefinida a l'aeroport del Prat a partir del 4 d'agost. La CGT denuncia el deteriorament de les condicions laborals i de la prevenció de riscos amb plantilles insuficients, sobrecàrrega de feina i un augment també de la fatiga i l'estrès. L'aturada afectarà sobretot els serveis d'assistència a terra, facturació, embarcament de passatgers i també la coordinació de vols de diverses companyies que operen al Prat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Sense puces, amb l'Ali Masriera, David González i Víctor Rey.
4: Avui parlarem una vegada més de gossos de treball, l'importància d'una bona selecció i el significat de ser pràctics amb l'Albert Garriga.
5: També abordarem temes polèmics, tendències i tot allò que va de capa caiguda. Anecdotari, moments històrics del món del gos i casos que són millor oblidar.
4: Un cop més obrint la secció amb Víctor, un heroi sense capa que es mou a l'ombra. Dels pocs educadors que conec que és capaç d'empassar-se els casos més esgarrifosos del panorama. Famílies desestructurades i gossos per sobre de les seves possibilitats s'ajunten a cada programa per donar pas als casos de merda. Et trobes bé, Víctor?
6: Em trobo molt bé.
4: Segur?
6: Sí, sí. Ja m'estic acostumant a les desgràcies.
5: Les desgràcies que t'envia el David, no que et trobes, que t'envia el David.
6: Bueno, suposo que jo i la majoria.
4: Què t'imaginaves quan vas començar amb el sòrdid món de l'educació canina?
5: Cobrar.
4: Quins casos t'imagines?
6: No, cobrar sabia que hi haurien... Que no, però m'imaginava... No sé, jo vinc de gossos que són més o menys...
4: Tenim aquí l'Elsa, l'Elsa Polo, sí, i l'Albert Garriga avui. Em fa molta gràcia perquè els conec molt bé i la cara que posen és com entre recordar, no?, aquells anys passats i pena, i llàstima quan t'escolten.
5: Però és perquè saben que treballa amb tu, per això els hi fa pena.
4: No treballa amb
6: mi. Té uns gossos que ja dic, no?, eren més o menys guai, i quan et vas trobant de penquer dius, hòstia,
5: per què
6: m'hi vaig ficar? Sí. O per què vaig agafar el primer cas? Quan li vaig dir al David, David, jo vull aprendre.
5: Això és la pregunta que li fas al teu psicòleg, no? Li dius, per què li vaig fer cas
6: a mi mateix,
5: al David?
6: Me la faig...
7: És un símptoma de que t'estima, en David.
0: Això ho fem sempre els educadors. Quan t'estimes algú, li envies els teus casos de merda per tal de que els disfruti i progressi.
6: Que els disfruti jo o el David anant a...
0: A qui li envies? No, que t'he enviat un client i penses, merda, segur que és la morralla.
5: Sí que estimeu que raro,
4: els educadors. Avui?
6: Bé, jo aprofitant que avui està aquí l'Albert Garriga i Elsa, porto una adorable família, en Joan i l'Helena.
5: Adorable família.
4: Noms random.
6: Sí, totalment.
4: No cal especificar que són els de veritat i on viuen. No,
6: si vols
4: perdó,
6: ho dic,
4: perdó, perdó, endavant.
6: Els quals, fruit del seu amor, van decidir tindre no un, sinó tres fills. Dels quants sí que no direm noms, però 3, 5 i 8 anys.
4: Ja no anem bé. Segueix, segueix.
6: Espera, jo havia ficat, no? Fins aquí tot bé o no.
5: O no.
6: Ja veurem. Es veu que els nens volien un gos, perquè la vida no era prou complicada. Llavors,
5: per ells, no?
6: No, per ells, però els pares volien... Bueno, i van decidir adoptar un border collie.
5: Ja que
6: Albert,
5: sí, hombre.
6: En Plutó. 9 mesos.
0: Bueno, normal, si tens un ramat de nens, doncs necessites un gos.
6: Aquí anem.
0: Jo també ho faria.
6: Aquí anem.
0: Per controlar-los.
6: Total, que els problemes arriben precisament no quan arriben els nens, sinó quan arriba el Plutó amb els nens. El conjunt,
5: quan s'ajunten.
6: Quan s'ajunta tot. Vale? Es troben amb un gos que estira tot el que es mou pel carrer. Bicicletes, motos, cotxes,
4: gent gran,
6: corredors...
0: Però es tira o es llença?
4: Sí.
6: Es llença.
0: Uns són conductes sexuals i l'altre
6: no,
0: són corredors.
6: No, vale, es llença. Es llença. Reactiu amb gossos i pastoreja els nens.
5: Bueno, això és l'única cosa que no veiem que sigui un problema, no?
0: Exacte.
6: Evidentment.
5: Si els pastoreja bé.
6: Bueno, però es queixen perquè...
5: no
4: els hi ha de fotre picotassos,
6: sí,
4: no?
6: Els turmells. Llavors, el quart i el més important per mi de tots és que és una família que no té temps. Llavors el gos surt 3 cops al dia per fer
5: pipi?
6: Les seves necessitats.
7: Bueno, ja surt 3 cops, que ja és molt...
5: Bueno, però depèn del que sigui,
6: sí,
5: la sortida vol dir
6: sí,
5: fes pipi l'arbre i torna
6: minuts,
5: a entrar.
6: No tenen temps. I em pregunten què poden fer per solucionar el problema.
0: Home, d'entrada treure un nen.
5: Com a mínim.
0: Un nen.
6: Un?
4: Jo em trauria.
6: Jo sóc dels...
0: I que valorin.
5: O posar un dels nens a treballar... que els pares, un dels dos, deixi de treballar i tingui temps.
6: Aquí està, no? Que si
7: tenim
6: no,
7: pasta
6: si...
7: o no?
6: Jo crec que sí. Pues, que teníem pasta.
0: Ja està.
6: Jo crec que sí. De fet, un dels temes va ser, oi, mira, vosaltres no teniu temps, agafeu algú que us passegi, que us tregui el gos, que us ajudi una miqueta, no? Si no, no haver-vos ficat en el marrón. Però no volien, no ho veien bé tampoc.
5: I perquè un gat no ho van pensar.
6: No vaig preguntar.
5: Has de donar aquesta opció, perquè un gatito...
6: Ja, però ja tenen el gos.
4: Ja, és l'habitual, fixa't que és un cas de merda habitual. El coli, eh?
6: El coli, el coli.
5: Sobretot un coli.
4: I el nen.
5: Sí.
4: És el cas de merda.
5: Bueno, coli, nen i sense temps.
4: I sense temps.
5: Per treballar sí. El coli.
6: Clar, de fet, quan preguntes per què vas agafar el coli, no s'informen.
5: No, ja m'ho suposo.
4: Però clar, diners per portar, anem a dir-li a la Caral, al logopeda sí que tenen.
6: Sí, i perquè el Kevin faci futbol també.
4: Va parir. Bueno, llavors... Víctor, intenta no queixar-te tant, perquè la veritat
6: no
4: és que últimament...
5: No s'ha queixat?
6: No m'he queixat, de fet
5: explicant...
6: he dit que estic bé, però estic explicant el que m'envies.
5: Clar, que quedi clar el que li envies.
4: En fi, em fa l'efecte que acceptes els problemes com qui accepta un nou dia i que negues el fet de que hi ha casos molt interessants que també ens omplen d'alegria. Aviam si algun dia ens deleites amb alguna d'aquestes coses. Hauries d'entendre que la teva ment utilitza la negació com a escut temporal per processar l'impacte que els clients exerceixen sobre tu mateix. D'acord? Llavors, intenta estar una miqueta més relaxat i veure les coses d'una manera més positiva, perquè al final és agradable treballar.
5: El David és la típica persona que et veu estressat i diu no t'estressis, i aquesta és la seva solució.
6: Però ell és el que
4: espera,
6: més estressat. No
4: estressis, silenci.
5: Ja està.
4: Accepta això. Abraça-ho, relaxa't, no parlis.
6: Sí? Te l'has ficat per anar a Madrid o no?
4: No sempre.
5: La va escoltar en bucle durant 5 hores.
4: Vinga, tirem milles que tenim un convidat per entrevistar i no ens agrada sentir més desgràcies. Que això és per tot.
3: Sense Puces, un programa de gossos per sobre de les nostres possibilitats.
4: Avui tenim amb nosaltres l'Albert Garriga, un clàssic d'aquells que mai passarà de moda, ja que cada any es reinventa i s'actualitza per donar unes formacions excepcionals a nivell mundial. El poder del joc, Premac, Freedom, exercici de connexió i eficiència i un munt de workshops que han fet que els seus seminaris siguin dels més sol·licitats del país. L'alma mater de Pastors d'Asfalt ens acompanya a l'entrevista de la setmana. Benvingut.
5: Benvingut. M'acabes de robar tota la meva frase. Sí. Que ho sàpiguis, sí, sí. Que això, cada vegada que m'ho facis, em deus 5 euros.
4: Bon dia, sempre em passa el
5: avui
4: mateix.
5: Avui ja sóc 5 euros més rica.
0: Fa any de protagonisme.
5: Fico, o sigui, hi ha els noms en colorins, eh? Però es veu que és del tònic.
4: Tira, tira tu.
5: Amb l'Albert hem après la importància del joc, del on i de l'off i del control com a eina del benestar. La paraula control ens deixa una connotació negativa? Albert?
0: Pot deixar. No hauria, però pot deixar. I més en els temps que corren, no? Que es fa servir molt... És una paraula que es fa servir molt a l'anti-marketing.
5: Sí, no ven el control.
0: No ven.
5: Ven aquesta gent de deixar la corretja...
0: Deixa el fer, deixa el
5: sigui lliure
0: gos,
5: i...
4: Però a mi sí que em fa l'idea, una mica de... Em dóna la sensació de que sí que sembla que estem agafant bastanta consciència, ja no ens sàpiga tan greu parlar d'obediència, parlar de control, com a una forma de benestar, no? Bueno, o sigui, perquè... estàvem una mica cohibits fa un temps, sí. I ara sembla que podem parlar lliurement d'això.
5: Bueno, perquè la gent ha arribat a tenir problemes arrel de seguir la llibertat absoluta i llavors han d'anar a buscar una solució real.
0: Sí, ara diguéssim que els temps han canviat una mica. Ja podem parlar
4: això
0: una mica.
4: Això ho deia més. Bob Dylan, no?
0: Exacte. I com vaig començar, que el vaig conèixer?
4: En Dylan.
0: Era de la meva època.
4: Sí. I vas treballar al seu col·li, sí. No? Allà a Minnesota.
0: No, però és veritat que fa un temps érem... L'auge del positivisme va crear, no?, molta controvèrsia, molts conflictes, i havies de vigilar una mica com deies les coses, però clar, al final el temps posa les coses al seu lloc i ara ja s'estan veient els fallos, les llacunes de tot aquest sistema o aquesta filosofia.
4: També crec que a vegades lo típic, no? Sí, m'he llegit el llibre i només no has passat de la portada, no? I hi havia autors, me'n recordo, No le mates, enséñale, per exemple, que és com un... És com una declaració de principis amb aquest títol, però després l'estàs llegint i realment tampoc estem parlant de positivisme, no. Com pròpiament es va entendre probablement els 2000.
0: No, i a més hi ha llibres, Choque de Cultures, primeres edicions, les últimes no, però No lo mates, enséñale. Karen Pryor parla de que ella, per solucionar un tema d'un gos que remena les escombraries, se fa servir aversius. Llavors la gent no se'n recorda d'això. O quan Turit Rogàs deia que a la falta d'estimulació en un gos de treball provoca estrès. La gent és com que llegeix aquest llibre i no volen... No? Com que
4: jo és que penso que no l'han llegit.
0: Jo penso que sí, el que passa que això ho fem les persones, no? Quan alguna cosa no ens interessa, ho obviem. No ho he vist. Ah, doncs no ho he vist aquesta part del llibre.
5: És ja, que això no ven al TikTok.
0: Agrada. No ven, i per això es deia el Choque de Cultures primeres edicions, perquè a les següents edicions ho van treure.
5: Ho van treure, que no...
0: I jo em vaig emprenyar bastant, perquè per mi era un llibre molt realista i molt progós. I clar, el moment en què treus la part que té més xitxa és perquè en el fons t'estàs venent a un tipus de públic.
4: Sí. Albert, com comença el projecte Pastors d'Asfalt?
0: Pastors d'Asfalt, com a tal, comença... en les primeres formacions que vaig fer de pastoreig, que anàvem a França, perquè aquí a lo que és península no, pràcticament no hi havia monitors, i els pastors que feien els cursos de França se'ns enreien de nosaltres, no? Perquè allà era molt ramader tot, llavors per ells era com molt insòlid que gent de fora del país, i a més que no eren ramaders, anéssim a fer cursos, i ens deien el mal nom de Macadam Verge, Macadam és asfalt, però ens ho deien amb burla, ens ho deien així per...
5: Era despectiu.
0: Sí, era despectiu. I a mi em fotia molt...
4: Macadam, em pensava que era un gelat.
0: Sí.
5: Les nous sí, de macadàmia.
0: Hòstia, si et cardes una nou de macadam i no de macadàmia, les passaràs... putes.
5: Malament.
0: No, però el tema era aquest, que jo em vaig com rebotar una mica, em dir, no entenc que anant allà omplint en cursos ens s'hagin d'enriure de nosaltres per la condició de que no érem ramaders. I jo sempre vaig dir, si mai tinc un projecte personal, es dirà Pastors d'Asfalt en honor... aquests monitors.
5: Aquest mal nom
0: que ens van posar a França.
4: Actualment l'educació canina o el significat que tu tens de l'educació canina l'expliques gairebé cada cap de setmana en distintes formacions, val? Per arreu del país, ara crec que vas a Colòmbia una altra vegada. O sigui, la teva manera de predicar és una manera que portes realitzant durant molts anys i que has anat adaptant a diferents sectors. Amb què creus que et veus amb l'obligació de que la gent entengui unes determinades coses? Vull dir, quin és el teu missatge? Què vols que li quedi gravada a la gent que va a una formació teva?
0: Doncs que les coses no són ni blanques ni negres, de que el ser dogmàtic no ens portarà mai a trobar la recepta per a aquell gos, no? Que hem de tenir aquesta sensibilitat per llegir i abandonar les nostres necessitats com a persones, no? De pertànyer a un grup, a un col·lectiu, i abandonar-ho per sobre de fer el que el gos necessita. Llavors, jo vas dic, no? Dic, jo baixo la gent de l'unicorni i els pujo al burrito Sancho Panza, que no és tan romàntic, però és real. I és una feina difícil, treure el vel, no?, dels ulls de la gent, però convèncer-los de que val la pena, perquè és que, en el fons, l'altre no existeix.
5: Bueno, suposo que algunes de les persones ja venen havent vist que l'altre no funcionava.
0: Sí, hi ha gent que ve molt predisposada, molt cremada, també, perquè s'ha sentit com, bueno, decepcionat, estafat, o enfadats amb ells mateixos per haver cregut. I llavors hi ha gent que no, hi ha gent que els veus que estan allà tenint una crisi,
5: que no és el que esperaven,
0: una crisi brutal, i els t'entenen i els agrada el que els hi dius, però és un xoc tan bèstia que els hi costa.
4: Hem de saber conduir un gos?
0: Sí, clar que hem de saber conduir un gos, perquè vivim una societat humana. Llavors, si no el sabem conduir, la paraula conduir, no, hi ha gent que sentirà que cosifiquem el gos, però és una manera d'explicar-ho. És ajudar-lo, és gestionar-lo, és integrar-lo en un context que no està pensat per ell. Ell no l'entén, el context humà. El pot arribar a entendre si li expliquem, si el conduïm, si no, no.
4: Explica'ns una mica què és el pastoreig esportiu.
0: Bueno, el pastoreig esportiu vindria a ser... Bàsicament és el mateix pastoreig que seria el professional, no? El que es fa servir a les granges, però amb un tipus de concursos, amb unes normes, amb uns objectius una mica diferents, però l'essència és la mateixa. És entrenar gossos per conduir ovelles, i llavors tens una sèrie de proves on hi ha un jutge que et va puntuant segons com ho fas.
4: A vegades hem escoltat allò de que en el teu gos li aniria molt bé fer pastoreig, perquè si el teu gos fa pastoreig s'acaben els problemes. Sí. Què opines d'aquesta frase? Perquè això també...
5: Depèn, mira, dels problemes.
4: Vam tindre en el primer programa, vam tindre la Mireia, no? I li parlàvem també, una de les preguntes que li vam fer va ser què opinava de, anem a dir un plata, d'aquests pijos que venen a provar aquest, anem a veure què passa, no? Perquè el meu, tinc un coli i té que fer pastoreig.
5: La gent que li deia, puc venir amb les teves ovelles amb el meu gos a veure què fa?
4: Sí, i a fer ioga també.
5: Bueno, sí.
4: Val? Vamos, creus que és la solució a tots els problemes? Vindre un dia en un lloc idíl·lic a fer pastoreig?
0: No, el que passa que pot ser interessant si vas amb la ment oberta, no? De dir, tinc un gos d'aquests, vaig a veure, aviam quin instint té. I pot ser interessant. I és cert que molta gent va buscant el pastoreig la panacea d'altres problemes que no, com parlava abans el Víctor, no? D'aquest gos que es tira, que es llença a tothom. Ei, pel carrer.
6: Que anava a pillar ara.
0: Llavors aquesta gent s'emporta una decepció. Jo, de fet, els primers anys del meu projecte personal vaig viure de modificacions de conducta que m'enviaven molts ensinistradors que es trobaven amb aquest tipus de gos, i els hi deia, no, això és d'anar a fer pastoreig a un noi que fa pastoreig, i com que el teu gos és molt pastor, aquests problemes són perquè no pot,
5: perquè no fa la feina, no?
0: I tornaves allà i dius, no, perdona, aquests problemes els tindràs igual, facis o no facis pastoreig, és la convivència. Però ja que estàs aquí, si vols t'ajudo.
4: Crec que durant molt de temps a les teves formacions no només hem après una manera bastant correcta, això ho hem parlat molts cops amb el Víctor, no? A vegades fem broma quan anem a les teves formacions perquè diem, ostres, què presenta, no, l'Albert? No, presenta lo de sempre amb un altre nom, però a sobre té els nassos de que ha actualitzat alguna cosa, no? És un tio que sempre es reinventa. Aquest any fas una formació que trobo superinteressant, que a més a vegades surten així de la nada, no? Parlem tu i jo i diem, ostres, què pot ser interessant en el millor aquest any, no? A dins de tot el que és el món de l'Albert Garriga. I vas presentar una idea que és el Driving Instincts, que trobo que és algo que pot ser molt interessant, que és poder fer una aproximació a la gent amb el que hi ha en els gossos de pastors, en els gossos de treball, i que entenguin una miqueta aquests instints. Explica'ns una miqueta millor això. Com ho enfoques, aquesta formació? És una barreja de lo que coneixem, del poder del joc, del premag, del freedom, o és una cosa una miqueta més folclòrica?
0: Folclòrica.
4: Clar, és que m'imagino...
0: No és una barreja perquè... No és una barreja, però la gent que hagi fet les altres formacions entendrà. Jo al final tinc una manera de treballar. I a cada formació pots entendre, no?, el sentit de les altres. O sigui, hi ha una mica de tot a totes.
4: Sí, és que és un puzzle, una miqueta, no? Són aquestes peces del Lego.
0: Són diverses peces. El tema de fer aquesta formació per parlar dels instints no és per separar-nos una mica del que seria una formació de pastoreig habitual, que és, vas allà, poses el gos i fas quatre voltes, quatre fotos, Instagram i hi hi ha ha. Doncs intentar explicar una mica més, fer més pedagogia, no? Perquè la part pràctica donarà pel que donarà, però en canvi la part teòrica pots aprofitar i tecnificar una mica la gent, explicar-li què és l'instint, com es treballa, diferents tipus d'instints, perquè sàpiguen el gos que tinguin, que no s'enganyin. Llavors aquesta serà l'enfoc, que no només serà treballar pastorets, sinó que la gent també que vingui, per exemple, a Duient, que s'obriran places, pugui entendre, no?, els diferents tipus d'instints, diferenciar el que és una inseguretat, una depredació, una agressivitat depredadora així, o un instint real, que tingui més informació i que serveixi sobretot també perquè la gent millori el seu maneig d'aquest tipus de gos.
4: Albert, la genètica és important?
0: La genètica és determinant en dos sentits: en la part instintiva, què vol fer el gos, en aquest cas amb l'ovella, i l'altra part amb el temperament, no?, de quina manera ho farà. És un gos més impulsiu, és més reflexiu, és més tímid, és més obert, és més col·laborador, i tot això és genètic i innat. Llavors, evidentment, no és determinant en el sentit de que neixes i et quedes allà, sinó que pots espatllar un bon gos i pot ser que un gos més normal acabi sent un bon gos amb moltes hores d'entrenament.
4: Creus que la genètica té més pes que l'educació? O pot tindre més pes,
0: sí,
4: que l'educació?
0: Sí, per mi sí.
4: Sí, més ens val educar el gos. Crec que això és una cosa que al final hem de posar cap i que
5: ho entenem. Però també depèn,
4: no?,
5: si són races on la genètica està buscada.
4: La Lale, per exemple, ha nascut així. Vull dir que no hi ha...
5: No necessita cap arreglo com tu.
4: Vull dir que ja no hi ha res a fer, saps?
5: No, exacte, ja estic a tope. Estic ja tocant sostre.
0: Però l'exemple és en David, l'haguéssiu conegut fa uns anys i el veus ara i dius, hòstia, pues, l'educació ha fet bastant.
5: Sembla normal i tot. Bueno, sí, de lluny.
6: Jo crec que està fent un paper de l'hòstia el David.
0: Bueno, s'està aguantant. Però a nivell social ja funciona, ja està integrat.
5: Sí, dona pego.
4: Estem parlant de gossos, estem
5: parlant...
4: Escolta
5: un moment, que m'has tallat. M'has tallat.
0: Dic
5: que
0: un perro atao.
5: Depèn del tipus de gos, és a dir, gossos que són de races de treball amb una genètica que busca una cosa molt concreta, per mi no tenen res a veure amb un gos, no?, que no saps, que ha sigut barreja de moltes coses i que poder l'instint o aquell objectiu d'aquell animal pues, està més diluït. Diguem. No és el mateix, no?, un border collie fill de pastors, que un perrinxi que no saps...
4: Sí,
5: que ha sigut molta barreja.
4: Al final és genètica, no?
5: Sí, però que hi ha un que està concentrat en un punt, en una cosa, sí, pràcticament, i un altre que està molt diluïda i podes...
4: Sí,
5: veure què és el que més li tira.
4: La gent segurament generalitza, a vegades tinc un border collie i té un instint molt fort de pastoreig, quan a lo millor, parlant en plata, és una castanya de collie que ve de no sé on, no? I
0: sí,
4: que no té instint,
0: sí,
4: ni té res. Collies de bellesa.
0: Sí, sí, sí.
5: És bueno, clar, és que un collie de bellesa i un collie de treball... Anava a dir que s'assemblen per fora i poca cosa més.
0: I amb el nom, i ja està.
4: Si parléssim d'un percentatge...
0: De què?
4: De el que seria el caràcter, no? Del que seria aquest còctel...
0: Quan influeix?
4: Sí. Ja. És complicat, eh? Sé que és complicat.
0: Jo
4: I sé que em diràs una mica més de... Anem a ficar tres percentatges. Anem a ficar la incidència de la socialització, anem a ficar la importància de la genètica i anem a ficar factors adquirits o associacions. Si parlem de socialització, dona'ns un número.
0: 40.
4: Val, si parlem de genètica?
0: 80.
4: I si parlem de factors adquirits, associacions?
0: Clar, això hauria de sumar 100.
8: T'anava a dir, jo estic sumant i ja m'he passat de 100.
4: No, està bé.
8: Quan
4: està
8: ha dit 40, dic, ostres, ara no ha deixat
4: estem,
8: de 60,
4: estem
8: 59.
4: Sobre, estem parlant
7: ara
4: de 200.
7: Ara s'ha de veure l'importància.
0: M'hem recordat a l'IGB que aquell dia, quan explicaven, vaig anar al lavabo ja, de les sumes.
8: 30, dic, jo soc 40, molt mal 30. En mates,
7: però això no.
0: No, veiem, si fem sobre 100, no? Clar, és que sí, no, sí. No ho has explicat.
8: No has especificat,
0: no
8: has
0: explicat bé. No, aviam. Socialització, doncs, pues, posaria un... Va, anem a ser generosos, un 30, que a la gent li agrada molt la socialització. Llavors, posaríem un 20% d'educació i un 50% de genètica. M'han sortit els números o no?
4: Sí, sí.
8: Ah, sí, sí, jo no estava sumant ara ja. Abans sí, perquè era molt fàcil.
4: Déu-n'hi-do, Albert. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Espero que vinguis amb més programes. Sé que no, que ja després d'això ja no tornaràs mai més. Et desitgem molt d'èxit.
8: T'esquivarà pel carrer.
4: I bé, que sapigueu que podeu anar seguint les formacions que va fent arreu del país l'Albert, que són superinteressants, i que és un tio que això, que es va actualitzant constantment. Merci, Albert.
0: Pues moltes gràcies a vosaltres. Apa. Fins la propera.
4: Fins aquí un programa de gossos per sobre de les nostres possibilitats. Gràcies.
8: Adéu, adéu.
4: Adéu.

0: Yo tengo derecho de pa...
1: Són dos quarts d'una.
2: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
1: Els parla Víctor Asensio. Protecció Civil manté l'alerta del pla Infocat davant del nou episodi de calor que incrementarà el risc d'incendi forestal. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de calor intensa per aquest dijous i preveu que l'episodi s'allargui com a mínim fins al 5 d'agost. Les previsions meteorològiques analitzades indiquen que la pujada de temperatures ja es comença a notar pràcticament a tot el territori. A Ponent es podran superar els 40 graus i en bona part de l'interior les temperatures màximes superaran els 36. Les zones més afectades seran el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt incendi forestal a 218 municipis de 19 comarques i el nivell 4 per perill extrem a 43 municipis de 7 comarques. El programa de cardiologia preventiva i comunitària Post-IAM de l'Hospital Universitari de Bellvitge i de la Gerència d'Atenció Primària i de la Comunitat Delta ha aconseguit reduir la mortalitat post-infart un 27,5% en homes i un 47,6% en dones. És el resultat d'una estratègia de prevenció secundària pionera a Catalunya que ja es va engegar l'any 2022 amb l'objectiu d'oferir una atenció integral. Un dels fets més destacats és la superior millora en la mortalitat de les dones. Alguns dels aspectes del programa que han afavorit aquestes dades són la integració de l'atenció primària, l'atenció prestada als factors psicosocials o la prescripció d'exercici físic. El programa Post-IAM és una iniciativa impulsada per un equip multidisciplinari format per professionals de cardiologia, infermeria, medicina familiar, medicina física i rehabilitació dietètica i nutrició, fisioteràpia, psicologia i teràpia ocupacional.
2: Esports.
1: Ja està obert el període d'inscripcions al torneig obert Pota Blava 2026 que organitza el Club Petanca del Prat i que es disputarà entre el 3 i el 4 d'octubre al Parc Nou i als Jardins de la Ribera. El torneig acull la 14a edició internacional de tripletes masculines, la 5a de tripletes femenines i la 4a de dupletes juvenils. Paral·lelament, el Club Petanca Prat també organitzarà l'Open Femení amb motiu del 60è aniversari de l'entitat. Serà el 10 d'octubre a les instal·lacions del club i en dos torns al matí, on es disputarà un Swiss Internacional de 5 partides i a la tarda partides directes a 13 punts sense límit de temps. Les inscripcions ja estan obertes i tenen un cost de 45 euros per equip. El torneig estarà conformat per 32 tripletes i preveu premis de fins a 480 euros per les guanyadores de la General, així com premis de consolació. Això és tot de moment. Tornem amb més informació d'aquí una hora.
3: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
4: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
5: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
6: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
5: Qui omplirà la galeria de mil moments.
6: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
5: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
6: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
5: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag ElPratPelMón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
7: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
8: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
9: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
10: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadellà Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
11: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.

0: Nom:
1: Conxita Granger Veleta.
0: Dia d'entrada al camp de concentració:
1: camp de concentració de Ravensbrück, 2 de setembre de 1944.
0: Matrícula:
1: 62.480.
2: La història fins ara ha silenciat sistemàticament la veu de les dones. Amb aquesta sèrie volem restablir la memòria de 6 lleidatanes que es van jugar la pell per lluitar contra el feixisme. Aquesta és la raó per la qual van ser detingudes i deportades a Ravensbrück. Algunes no van sobreviure. Les que sí ho van fer van prometre que explicarien al món el que havien viscut. La Conxita Granger Veleta va mantenir la seva paraula. Va compartir el seu testimoni des del Museu de la Resistència de Tolosa. No per venjança, sinó per responsabilitat, per dignitat. Perquè, com ella deia, el que no s'explica s'esborra.
3: Sentireu per primer cop en un podcast la veu de la Conxita Granger, gràcies a l'entrevista enregistrada per les historiadores Anie Rieu, Noemí Riudor i l'Ignasi Ros. L'historiador Josep Calvet, cap de l'àrea de Continguts, Educació i Projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, ens acompanya en aquesta sèrie perquè és qui més coneix la Conxita Granger. N'ha resseguit i documentat la seva vida i n'és el biògraf oficial.
2: Som l'Anna Canyi, l'Anna Gasol i la Pili Garcia. I el nostre compromís és fer d'altaveu de la Conxita Granger Veleta, l'última supervivent catalana de Ravensbrück.

0: Capítol 1. Conxita Granger Veleta, la nebuda.
1: La història de la Conxita Granger Veleta comença a Espui, a la Vall Fosca, el 6 d'agost de 1925.
2: El pare de la Conxita, Josep Granger, havia nascut a Poligne l'any 1889 i la mare era Maria Veleta Espanyol, nascuda a Beranui el 1893, filla de Casa Antema, una casa doncs, sòlida de la Vall Fosca, de la Plana de Mont-ros, on feien de fonda. El Josep Granger doncs, era fuster i havia vingut a la Vall Fosca a treballar les obres de construcció de les centrals hidroelèctriques que Energia Elèctrica de Catalunya havien pres a principi dels anys 10.
3: El 1914, la companyia Energia Elèctrica de Catalunya posa en funcionament la central hidroelèctrica de Cabdella. És una obra faraònica que aprofita les aigües de l'estany Gento mitjançant un canal de 5 quilòmetres i un desnivell de 836 metres. Es construeixen també infraestructures com un funicular, carreteres, carrilets i habitatges per als treballadors.
1: La central que il·luminarà Catalunya necessita molta mà d'obra. En aquell moment, a la Vall Fosca, hi viuen unes 1.400 persones, però en fan falta 5.000 per la construcció d'aquestes infraestructures. El triple, com explica l'Eva Pariser, directora del Museu Hidroelèctric de Cabdella.
4: Llavors es va fer una crida a nivell de país, diguéssim. En els diaris hi havia se contractarà tantos hombres com lleguen a l'obra i doncs camions de murcians, aragonesos i tal van començar a vindre fins a la Vall Fosca.
1: I també gent de les valls veïnes, del Pallars i de l'Alta Ribagorça. Entre elles el pare de la Conxita, el Josep Granger, que es casa amb una noia de la Vall Fosca i comença a treballar a la companyia elèctrica. Gràcies a això, aconsegueix una de les cases que l'empresa cedeix als treballadors, conegudes com les cases del lot.
4: Trobant l'espai de memòria doncs, al davant, tot el que és la carcassa de la casa doncs, està intacta i l'interior doncs, també. Encara es conserven doncs, els llocs on tenien per posar la llenya i el carbó, on hi havia les gallines, tot igual doncs, que quan va viure la família Granger.
3: Enmig d'aquest rebombori a la vall, el 1925 neix la Conxita, que és la cinquena filla dels Granger Veleta. Vindran encara més fills. Quan la Conxita té prop de 2 anys, la seva mare, de nou embarassada, es posa malalta. Llavors decideixen portar la nena a viure a França amb els oncles. Així li ho va explicar la mateixa Conxita a la periodista Montserrat Llor, l'autora del llibre Vivos en el haber no nace.
5: La Conxita va ser traslladada a Tolosa de Llenguadoc a causa d'una malaltia de la seva mare. Va ser educada a França i va ser criada pels seus oncles, l'oncle Jaume, i la seva esposa, Elvira, concretament ells dos.
1: La memòria familiar de la Conxita ens la narren les seves nebodes, la Gaby Granger i també la Carme Rey Granger, que a més és la vicepresidenta de l'Amical de Ravensbrück.
6: Tenia 2 anys quan l'àvia Maria Veleta va anar a Tolosa de Llenguadoc, a casa del seu germà, l'oncle Jaume, per fer-se visitar per un metge perquè tenia problemes als ronyons.
7: I llavors a l'oncle Jaume li va dir, mira, la Conxita és petita i tu estàs malament, i ja tenia de 3 nenes. Me l'emporto jo i tu cuida't per aquest embràs.
1: L'oncle Jaume esdevindrà una figura clau en la vida de la Conxita. Us en fem 5 cèntims. En Jaume és una persona feta a si mateixa. De molt jove s'escapa de casa seva a la Vall Fosca i travessa els Pirineus per arribar a França.
7: Va marxar amb 2 pessetes i una caixa de mistos i va travessar tots els Pirineus amb 12 anys. I bueno, la família no en sabia res de res, es pensaven que era mort. Allà ell va treballar amb obres i tal, es va fer mestre constructor.
1: La família el dona per mort, però un dia es presenta per sorpresa a la fonda familiar.
7: A casa seva tenien una fonda, era una casa de pagès, però feien de fonda, i ell va anar allà, però clar, havia marxat amb 12 anys i tornava pues, super ben vestit, super elegant, amb una gabardina, això sí que m'ho expliquen, era molt alt, molt guapo. I es va seure a dinar i llavors a l'hora de pagar li va dir a la mare, diu, sí que cobreu car al vostre fill al dinar. I bueno, clar, tu diràs, el feien mort des dels 12 anys i potser en tenia 23 o 24 quan va tornar.
1: Després de complir el servei militar, en Jaume torna a França amb la seva dona, l'Elvira Ibarz, nascuda a Mequinensa. L'Elvira ja tenia una filla d'una relació anterior, la Maria Castelló. La família s'estableix a Tolosa, on el Jaume funda una empresa de construcció.
3: I és a Tolosa on porten la Conxita que amb només 2 anyets es queda definitivament a viure amb ells. Aquesta és la veu de la Conxita.
8: J'étais restée chez mes oncles ici à Toulouse.
9: Em vaig quedar a viure amb els meus oncles, aquí a Tolosa, i la meva cosina tenia 15 anys més que jo. Per ella, jo era una nina, i em va agafar molt d'afecte. Vaig créixer i vaig ser educada sempre a Tolosa, però mai vaig perdre el contacte amb els meus pares biològics. I així va anar tot.
8: Voilà.
6: I llavors es va quedar allà. És a dir, que la tieta Conxita va començar l'escola a França. Des dels 2 anys va viure amb els oncles, que els hi deia papa i mama d'allà. Però quan van venir aquí també deia papa i mama els d'aquí.
3: La família gaudeix d'una situació força acomodada. Viatgen sovint i fins i tot tenen cotxe. La Conxita recorda la infància a França amb felicitat, fins que aquesta bonança es trunca amb l'esclat de la Guerra Civil Espanyola. El Jaume Veleta, l'oncle, decideix tornar a Catalunya amb l'Elvira, la Maria i la Conxita per defensar la Segona República.
2: Torna i s'encarrega de la construcció d'alguns camps d'aviació per l'exèrcit republicà. El 1937 s'estableixen a Balaguer i construeix el camp d'aviació doncs, que hi ha a la sortida de Balaguer, actualment en direcció a Corbins.
3: A Balaguer neix la segona filla de la Maria i del seu marit, el Josep Ferrer, i la Conxita retroba amb la seva família d'origen.
7: Hi ha una anècdota, que és que la seva mare, la padrina, la va baixar a veure, perquè llavors, clar, no era la Vall Fosca, era un Nostre Senyor, havia perdut l'Espardenya, però baixava a Balaguer, cuidado, i va baixar a veure-la, i és curiós perquè pujava les escales, que es va creuar una nena, i no es va conèixer, perquè la va deixar petiteta, i li va dir, on viu el Jaume Veleta? I llavors diu, a dalt, al tercer pis. I llavors la padrina diu que va dir, ui, aquesta és la Conxita. Però clar, l'havia entregat sent 2 anyets.
3: La Conxita es torna a posar en moviment seguint l'oncle, a qui traslladen primer a Aravell i després a Girona, a l'Argelaguer, on també hi construeix un camp d'aviació. Aquest cop, a la família se li uneixen 3 de les germanes de la Conxita, la Mercè, la Rosa i la Pepita.
1: La guerra es decanta definitivament cap al bàndol franquista i a principi de 1939 la família retorna a França.
2: I passen la frontera per Portbou al mes de febrer de 1939, com tantes i tantes milers d'espanyols que van fugir de la victòria franquista.
1: Milers de republicans, homes, dones i infants, són retinguts als camps de concentració del sud de França. El Jaume Veleta també. Les dones Veleta, en canvi, van ser repartides pel territori francès.
2: I a tota la família, l'Elvira, la Conxita, la Mercè, la Rosa, els van enviar al nord de França, al Pas de Calais. I allí van estar uns mesos, en un centre d'acollida, junt amb moltes famílies.
1: Però aviat el Jaume pot sortir del camp i la família es reagrupa. Les 3 germanes de la Conxita es queden amb uns familiars als Pirineus Orientals, mentre que l'Elvira, la Maria i la Conxita es retroben amb el Jaume a Tolosa.
3: L'1 de setembre de 1939, l'Alemanya nazi envaeix Polònia i Anglaterra i França declaren la guerra alemanya. Comença la Segona Guerra Mundial.
2: El juny de 1940, les tropes nazis doncs, també ataquen França. Després de la batalla de França, doncs, ocupen París. França queda dividida en 2 zones, la zona ocupada pels nazis i la zona sota el comandament del mariscal Pétain, la França de Vichy. I a poc a poc es va organitzant la resistència i els francesos doncs, comencen a temer doncs, a l'enemic nazi.
1: A la ciutat hi ha molta escassetat de productes i la vida és molt complicada. Per això, els Veleta decideixen traslladar-se al departament de l'Arieja l'any 1940. L'abril del 42 s'instal·len en una granja de la família, a Godàs, una zona on hi ha molts republicans i republicanes que han fugit d'Espanya, com explica la periodista Montserrat Llor.
5: Era un lloc de la resistència. Allà hi havia molts antics guerrillers de la República. I l'oncle Jaume, comença a formar part activa de la resistència organitzant grups de maquis a la zona de l'Arieix. Treballava l'explotació forestal de Col de Puy a la vora de Varilles.
2: Aquestes explotacions, que es deien chantiers, funcionaven gràcies als treballadors que majoritàriament eren exiliats espanyols republicans i que eren doncs, contractats per fer aquesta tasca d'explotació forestal i, paral·lelament, doncs, forma part de la resistència, una mena de, diguem, de camuflatge, aquesta tasca als boscos, per després doncs, ensinistrar-se amb l'armament i preparar accions contra els nazis.
3: El novembre de 1942, els nazis ocupen la França de Vichy. Troben moltes complicitats amb francesos simpatitzants que col·laboren amb ells. I un d'aquests col·laboracionistes dona l'avís que el Jaume Veleta és un membre important de la resistència. Per sort, a través d'un amic, l'oncle Jaume s'assabenta que els nazis el busquen i fuig cap a Andorra.
8: a rechercher y son venus.
9: Van venir a buscar el meu oncle per arrestar-lo, però un amic el va avisar a temps i ell va poder escapar i refugiar-se. Perquè ell havia organitzat grups de passadors, de persones que ajudaven a travessar la frontera cap a Espanya de manera clandestina. Des que els aliats havien desembarcat a Algèria, crec que va ser el 1942, hi havia homes que travessaven la frontera per unir-se a les forces aliades. El meu oncle va fugir amb un d'aquests passadors i es va amagar a Andorra. Així es va salvar de ser detingut. Això va passar l'abril del 1943.
1: Fins aquell moment, la Conxita havia viscut aliena a la feina del seu oncle en la resistència. Però abans de marxar, l'oncle confia a la seva neboda el lloc on amaga el material per als resistents.
8: I abans de partir, mon oncle m'ha donat...
9: Quan el meu oncle va haver de marxar a refugiar-se a Andorra, em va revelar l'amagatall d'un material destinat a la resistència. Un cop la Gestapo va deixar de rondar per casa, la resistència es va posar en contacte amb mi perquè els entregués aquell material, i ho vaig fer. Es van sorprendre que una noia tan jove hagués guardat el secret. I al cap d'un temps, quan la situació es va calmar, em van demanar si volia ajudar-los. Amb 17 anys, tot orgullosa, vaig dir que sí, i així vaig començar a col·laborar amb la resistència.
5: La Conxita, llavors, que era una jove de només 17 anys, es va fer càrrec de la situació i va començar a reorganitzar grups de la resistència i es va integrar la brigada de guerrillers el mes d'abril de 1943. Així va ser com la Nebudo, que és la neboda, o Nina, que és com s'anomenava la nena, és com l'anomenaven afectuosament amb llenguatge de l'Arieix, el patuà. Es va convertir la Conxita en enllaç dels maquis i els guerrillers del Col de Puy, sempre en companyia de les dones Beleta, les tres juntes, Elvira, Conxita i Maria. A la casa on vivien, a Penny, el veïnat de Godàs, rebien els comunicats, propaganda, cartes i ordres de missió que portaven a certs caps maquis. Era una tasca molt arriscada.
1: La Nebuda, neboda en occità. Aquest és l'àlies de la Conxita a la resistència. Com que parla una mica de castellà, treballa d'agent de connexió i enllaç i trasllada el material que li porta un contacte de l'estat major.
8: Jo
9: em movia en bicicleta, perquè en aquella època només es podia anar a peu o en bici. El portaequipatges hi portava una cistella amb fruita i verdures de temporada de la zona i a sota hi amagava el material.
8: I dessous je mettais le matériel.
3: Qui s'hauria imaginat que sota la fruita i la verdura del cistell d'aquella noieta s'amagaven documents, informació, missatges, però també armes, explosius i dinamita destinats als maquis resistents que s'amagaven als boscos.
1: El Saúl López Rey, tècnic del Museu de la Deportació i la Resistència de Tolosa, recull alguna de les anècdotes que la mateixa Conxita explicava des del museu.
10: Su primera reacción con la dinamita es: ¿pero cómo voy a transportar dinamita en la bici? ¿Y si explota? ¿Qué? Estoy muerta. No puedo transportar dinamita. Hasta que el jefe de su responsable le dijo: pero no, hombre, voy a explicarte cómo explota la dinamita. Entonces ella comprendió y ya, sin ninguna reserva, transportó la dinamita. Transportaba igualmente armas.
3: La Nebuda, la Conxita, amb només 17 anys, fa de gent d'enllaç. D'aquell posat innocent, que no fa aixecar cap sospita. Pedala decidida, amb una faldilla curta fins als genolls i el cistell ple d'objectes que ningú no gosaria imaginar.
10: Ella se vestía con una falda, porque de hecho que una mujer llevara pantalones era algo escandaloso en aquella época y una falda larga sería difícil poder pedalear en una bici con ella. Entonces una falda que llegaba hasta la rodilla era más práctico, pero además tenía la ventaja de que ver la rodilla de una mujer en aquella época era algo poco frecuente y que interesaba bastante a los hombres. Entonces, bueno, ella decía que se encontró un día delante de una barrera, de un paso a nivel del tren que debía atravesar, y la gente, bueno, dice que le dijo cuatro tonterías que ella no entendió, pero le abrió la barrera y la dejó pasar.
2: Fins i tot explica en una de les seves entrevistes que va participar una missió d'encendre unes antorxes perquè des d'un avió doncs es va tirar un aviador amb paracaigudes que després volia fugir cap a Espanya, o sigui, missions no menors.
9: I així vaig treballar, vaig portar material durant un any, fins al maig del 1944.
1: El 24 de maig de 1944, a primera hora del matí, la milícia francesa col·laboracionista amb els nazis envolta casa seva. No són policies, són civils francesos que col·laboren amb els nazis. Tres guerrillers s'amaguen dins de la granja, entre ells el comandant del maquis, el comunista Jesús Ríos García.
9: Va haver-hi un intercanvi de trets perquè van venir a casa dels meus oncles. Hi havia dos passadors armats, perquè sovint venien a buscar provisions. Va esclatar un tiroteig. Un milicià va morir i també un cap de grup i un comandant de guerrillers. Ens van arrestar les tres, a la meva tia, la meva cosina i a mi.
1: Les entreguen directament a la Gestapo, que les condueixen a la caserna i més tard a la presó de Foix. I comencen els interrogatoris.
9: Ens van apallissar amb fuets, sobretot a la meva cosina i a mi. A la meva tia no la van tocar, potser perquè era més gran o potser perquè pensaven que nosaltres, per ser joves, parlaríem. Però no ho van fer. Ens van interrogar 7 vegades. En dies diferents, la meva cosina i jo teníem l'esquena i les natges marcades pels cops de fuet i de porra.
3: Li deixen el cul negre com un fetge. Però fins i tot enmig de tanta crueltat hi ha una escletxa d'humanitat.
9: La dona del director de la presó de Foix ens treia de la cel·la i el jardí ens curava les ferides amb compreses. Va ser una dona admirable.
1: Com que cap de les tres no diu ni piu, les traslladen a la presó de Sant Michel a Tolosa.
9: Quan vam arribar a la presó de Sant Michel, vam veure com tornaven les dones dels interrogatoris del pavelló femení. En veure-les, ens vam adonar que els cops de fuet que havíem patit nosaltres no eren res, comparat amb elles que havien estat brutalment torturades per la Gestapo de Tolosa.
1: A la mateixa sala que la Conxita, hi ha una noia a qui han cremat els pits amb elèctrodes. Els té completament negres. No parla, està immòbil, quieta en un racó. També veu homes i dones a qui han arrencat les ungles de les mans i dels peus. La Conxita, la Maria i l'Elvira es lliuren in extremis de ser torturades.
9: El que ens va salvar dels interrogatoris a Tolosa va ser el desembarcament dels aliats a les platges de Normandia, el 6 de juny de 1944. A la presó es va escampar la por i es van afanyar per enviar-nos a Alemanya. Ens van evacuar i traslladar a la caserna de Caffarelli. Allà vam esperar la lliberació, perquè sabíem que els aliats ja havien desembarcat i teníem l'esperança que arribessin aviat per alliberar-nos.
3: Però en comptes de l'alliberament, comença la deportació als camps nazis.
9: L'1 de juliol de 1944 ens van traslladar en camions des de la caserna de Caffarelli fins a l'estació de Reina. Allà ens esperava un tren amb vagons de bestiar i ens hi van tancar. Érem 35 dones, totes resistents de la presó de Sant Michel. Però amb nosaltres hi havia 400 homes, provinents dels camps de Vernet i de Noé, i també altres presons. Quan ens van fer pujar al tren, vam veure escrit al costat del vagó que la destinació era Romainville. Sabíem que tant Romainville com Compiègue eren punts de sortida abans de ser deportats a Alemanya. Tot i així, manteníem l'esperança que els aliats ens alliberarien i no arribaríem a Alemanya.
3: El 3 de juliol, a Trenc d'Alba, el tren inicia la marxa.

0: És la una.
1: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
0: Bona tarda. Protecció Civil manté l'alerta del Pla Infocat davant l'inici d'un nou episodi de calor que incrementarà el risc d'incendi forestal. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de calor intensa per aquest dijous i preveu que l'episodi s'allargui com a mínim fins al 5 d'agost. Les previsions meteorològiques analitzades indiquen que la pujada de temperatures ja es comença a notar pràcticament a tot el territori. A Ponent es podran superar els 40 graus i en bona part de l'interior les temperatures màximes superaran els 36. Les zones més afectades seran el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. De seguida ho ampliem, però abans repassem els titulars d'avui dijous 30 de juliol de 2026. La Biblioteca Antonio Martín ofereix dins la seva programació d'estiu una sèrie d'activitats. Estan totes pensades perquè els més menuts de casa no perdin l'hàbit de llegir un cop arribades les vacances d'estiu. Més de 260 persones s'han inscrit aquesta temporada 2025-2026 als 18 clubs de lectura impulsats també per la Biblioteca Antonio Martín. Una xifra que reflecteix la bona acollida d'una proposta que, gràcies a la seva varietat d'ofertes, pensades per tots tipus de públics, ha tingut èxit. La trobada de dones torna el 19 de setembre com una de les cites més destacades del calendari feminista al Prat, un espai que s'ha consolidat com a punt de trobada després de l'estiu, pensat per la reflexió, orientació, formació i intercanvi de coneixements i experiències entre dones de diferents edats. En esport, s'ha obert el període d'inscripció al torneig obert Potablava 2026, organitzat pel Club Petanca al Prat i que es disputarà entre el 3 i 4 d'octubre al Parc Nou i Jardins de la Ribera. El torneig acull la 14a edició internacional de triplets masculines, la 5a de tripletes femenines i la 4 de dupletes juvenils. I en el temps tenim un dijous de sol i calor intensa tant de dia com de nit. L'humitat continuarà molt elevada i l'aixafogor serà molt intensa. Temperatures sense canvis importants, amb màximes que tornaran a acostar-se als 35 graus als indrets més càlids de la ciutat i una nit de molt mal dormir. Comencem el control tècnic amb Valeria Incapié Ramírez i qui us parla avui és Noelia Aguilar Bueno. Protecció Civil manté l'alerta del Pla Infocat davant l'inici d'un nou episodi de calor que incrementarà el risc d'incendi forestal. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de calor intensa per aquest dimecres i dijous i preveu que l'episodi s'allargui com a mínim fins al 5 d'agost. Les previsions meteorològiques analitzades indiquen que la pujada de temperatures ja es nota a pràcticament tot el territori. A Ponent es podran superar els 40 graus i en bona part de l'interior les temperatures màximes superaran els 36. Les zones més afectades seran el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. Previsiblement, els agents rurals activaran avui el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal a uns 218 municipis de 19 comarques i el nivell 4 per perill extrem a 43 municipis de 7 comarques. Davant aquesta situació, es demana extremar la prudència al medi natural, respectar les restriccions vigents i seguir sempre les indicacions dels serveis d'emergència. Es recorda que està totalment prohibit fer foc al medi natural i que cal evitar qualsevol conducta que pugui originar un incendi. També es demana no abandonar deixalles al bosc i avisar immediatament el telèfon d'emergències 112 si s'observa una columna de fum. I ara parlem de dades, perquè el Baix Llobregat és la segona comarca de Catalunya amb més incendis registrats, només per darrere del Vallès Occidental, tot plegat en un estiu en què els incendis forestals ja han cremat 1.067 hectàrees a la província de Barcelona, tal com informa el Servei de Planificació per a la Prevenció d'Incendis Forestals de la Generalitat de Catalunya. La xifra ja supera el balanç complet de les dues últimes campanyes del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, encara amb 6 setmanes de dispositiu per davant. De les 1.067 hectàrees cremades, 551 corresponen a massa forestal, arbrada 271, a forestal no arbrada, 188 a terreny no forestal i 57 a pastures. En el conjunt de la província s'han comptabilitzat 209 incendis, el 91% de caràcter forestal. Els dos incendis forestals més grans de l'estiu s'han declarat a Carme, a l'Anoia, amb 455 hectàrees afectades, i a Sant Manat, al Vallès Occidental, amb 184 hectàrees. Més enllà de la resposta a les emergències, el PBI, integrat per 89 professionals que recorren el territori, manté la seva tasca habitual de prevenció, conscienciació i vigilància. El PBI 2026, desplegat amb un pressupost d'1,8 milions d'euros, seguirà actiu fins al 31 d'agost i forma part d'una estratègia integral de prevenció d'incendis forestals que la Diputació de Barcelona manté durant tot l'any. En el cas del Prat, recordem que fa pocs dies agents rurals i Mossos d'Esquadra van detenir un veí de 37 anys com a presumpte autor de 3 incendis forestals a la ciutat, més concretament al paratge de les Palmeres. Les flames van afectar terreny forestal amb vegetació en una zona periurbana propera a diversos habitatges que es van veure en risc per la propagació d'aquests focs.
1: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
0: La Biblioteca Antonio Martín ofereix dins la seva programació d'estiu una sèrie d'activitats pensades perquè els més menuts de casa no perdin l'hàbit de llegir un cop arribades les vacances d'estiu. Llibres delicats és una de les activitats que hi ha programades a la biblioteca, començant avui a les 6 de la tarda. La idea és donar a conèixer una selecció de llibres delicats que tenen sorpreses al seu interior i que alhora serveix perquè els infants aprenguin des d'edats primerenques a tenir cura dels llibres. Escoltem Esther Ruiz, bibliotecària de la Biblioteca Antonio Martín.
2: Els llibres delicats són uns llibres que tenim aquí al magatzem de la biblioteca infantil, que no estan a la vista. Per què no estan a la vista? Bueno, realment són molt delicats, eh? Els traurem del magatzem i els posarem a la sala, i com que són delicats, doncs sempre demanem que vinguin pares i fills junts, perquè els pares, amb el nostre exemple, ensenyem els fills a tractar, a girar bé les pàgines, a no estirar les solapes més del compte fins que es trenquin. Quan hi ha un trucalat, pues no es tira la pàgina de la part trucalada, sinó de la part més resistent. La idea també és molt formativa, ensenyar pues que hi ha llibres diferents, que no tots funcionen igual i que alguns pues has d'anar amb molt de compte.
0: De cara a l'agost comencen les sessions de 15 minuts comptats, una activitat amb la que els infants de partir de 5 anys llegeixen o els hi narren comptes.
2: Pues els bibliotecaris, els que estem aquí a la sala infantil tot l'any, ens posem en un racó a explicar un conte. Són contes pensats pels més petitons, és a dir, estem pensant en nens de 5 anys o més. Són contes que es llegeixen en veu alta i es narren. Després faré una petita manualitat, com un talleret, per si algú es vol quedar. És a dir, explicaré el conte i, en acabat, pues, bueno, faré una activitat que depèn les ganes que tinguis de ser perfeccionista i fer-la molt bé, o acabar en 5 minuts, perquè hi ha nens que no tenen tanta paciència o habilitat, doncs després farem un talleret, una activitat vinculada a aquell conte, a aquella història, i la deixarem ben segellada i ben tancada.
0: Una altra novetat a la programació de la biblioteca són també els dos clubs de lectura infantils. Un està pensat per infants d'entre 4 i 5 anys que, en línia general, encara no han començat a llegir.
2: Sí, aleshores, fem un club de lectura per a aquests infants acompanyats d'un adult. Són molt petitons. Un adult que pot ser un familiar, bueno, això el que els pares considerin, no? I aleshores és un club de lectura per aquests nanos, es fa el primer dimecres de mes, comença l'octubre, i el farem a la sala infantil. Així que animem a les famílies que tenen infants de 4 i 5 anys, si volen que durant tot el curs escolar, un dimecres al mes, durant una horeta, venir a llegir contes i escoltar contes, doncs estan convidats.
0: L'altre va destinat a infants nascuts entre els anys 2017 i 2018 i té un funcionament similar als clubs de lectura pensats per adults. Les criatures poden endur-se un llibre a casa, llegir-lo i després fer una posada en comú amb la resta de companys.
2: Que és un club de lectura infantil que el primer dia de la trobada s'haurà de triar el nom. No té nom, eh? És un club de lectura pensat per infants ja són nens més grandets, ja saben llegir, i aquí sí que funcionarà una mica com els clubs de lectura d'adults. S'emportaran un llibre i l'hauran de llegir a casa. A partir de l'octubre i durant tot el curs escolar vindran a la biblioteca, això es farà el primer dissabte de cada mes, a fer una trobada amb els altres infants, a veure com ha anat la lectura. Hi ha una dinamitzadora, que és una companya meva, que farà activitats al voltant de la història o debats. No cal acabar el llibre, no cal llegir en veu alta, ni dibuixar si no es vol. Permetrà conèixer altres nens lectors i créixer com a lectors i evolucionar.
0: Amb aquesta programació, des de la Biblioteca Antonio Martín es vol mantenir viu l'hàbit lector entre els infants durant les vacances, amb la vista posada també en l'inici del nou curs. Moment ara per fer una breu pausa per publicitat. Tornem en uns minuts.
1: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
3: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
4: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
5: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
4: Qui omplirà la galeria de mil moments.
5: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
4: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
5: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
4: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag #ElPratPelMón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
6: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
7: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
8: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
9: El Teatre Càdiz acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
10: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
11: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
12: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
13: Sábados.
14: En el 107.2 de Radio Despí y en el 91.6 del Prat Radio.
15: El Prat Ràdio ha celebrat el Dia Mundial de la Ràdio amb una programació especial des del cèntric Espai Cultural.
16: L'antic carrer Rector Martí Pinyol ha rebut el nom de Fermí Marimon en homenatge al cineasta que va néixer el 1932.
17: Tot a punt per les jornades gastronòmiques i les festes de la carxofa a Prat.
1: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio. 91.6 de l'FM. Sintonitza.
18: El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancey, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con J.M. Salinas. J.M. Salinas. J.M. Salinas.
13: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
19: Altres apunts.
0: Més de 260 persones s'han inscrit aquesta temporada 2025-2026 als 18 clubs de lectura impulsats per la Biblioteca Antonio Martín, una xifra que reflecteix la bona acollida d'una proposta que, gràcies a la seva varietat d'ofertes pensades per tots tipus de públics, ens amplia la informació la Irene Álvarez Trujillo. Bona tarda.
20: Bona tarda. La Biblioteca Antonio Martí organitza directament 7 clubs de lectura i dona suport a 9 més, impulsats per altres equipaments, entitats i col·lectius del Prat. Al llarg del curs, alguns clubs han complementat les lectures amb xerrades, presentacions i trobades amb autores com Car Santos, Sílvia Soler, Laia Vilaseca i Tania Juste, reforçant el vincle entre la lectura i l'activitat cultural. Amb sessions setmanals, mensuals i bimensuals, els clubs de lectura s'han consolidat com a espais per descobrir noves lectures, compartir punts de vista i crear comunitat al voltant dels llibres. Després de la pausa de l'estiu, reprendran la seva activitat amb l'inici del nou curs.
0: La trobada de dones torna el 19 de setembre com una de les cites més destacades del calendari feminista al Prat, un espai que s'ha consolidat com a punt de trobada després de l'estiu, pensat per la reflexió, l'orientació, la formació i l'intercanvi de coneixements i experiències entre dones de diferents edats.
20: Sota el lema de l'edat suma, trenquem estereotips, l'edició d'enguany se centrarà en l'edatisme, una forma de discriminació que afecta especialment les dones majors de 65 anys. Aquesta edició convida a reflexionar sobre els estereotips associats a l'edat i a visibilitzar totes les etapes de la vida de les dones. Una jornada per compartir experiències i coneixements que començarà amb una xerrada central dedicada als impactes de l'edatisme i la generació d'eines per combatre els prejudicis. A més, la trobada inclourà 3 tallers participatius, Una vida, moltes dones, amb Clara Hernando, Amor propi en moviment, amb Esther Casas, i Menopausa amb vitalitat, amb Paola Aguirre. Per participar en aquesta jornada només cal inscriure't a partir del 7 de setembre enviant un correu electrònic a dones@elprat.cat i indicar el taller en què vols participar.
0: L'Observatori Metropolità de Papallones, impulsat pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, presenta els primers resultats de l'informe de 2025 que mostren l'abundància i diversitat de papallones als espais fluvials del riu Llobregat.
20: Aquest 2025, l'Observatori Metropolità de Papallones ha incorporat per primera vegada tres nou punts de mostreig als espais fluvials del riu Llobregat. Els primers resultats mostren un any rècord de papallones als paisatges metropolitans, ja que aquests hàbitats concreten una major abundància i diversitat que els parcs, i les platges amb una presència de 1,5 vegades superior als parcs i gairebé el triple que a les platges. Durant els mostreigos fets amb la participació de 53 voluntaris, s'han registrat 15.205 individus de 45 espècies diferents. Segons els investigadors, aquest gran número es deu a la gran diversitat de plantes i a la disponibilitat d'aigua de la que disposem, cosa que afavoreix la floració i proporciona més aliment a les papallones. L'estudi destaca la importància de conservar aquests espais per protegir la biodiversitat.
21: Societat.
0: Un nadó salva la vida gràcies a l'actuació de la policia local del Prat. Ens amplia la informació amb Víctor Asensio García. Bona tarda, Víctor.
22: Bona tarda, l'Andrea i en José són pares de la Gala i l'Izan. Aquest matí han visitat la prefectura de la policia local per saludar la Noemí i en Jaume. Són els dos agents que aquest dissabte han salvat la vida de l'Izan, el nadó que es va ennuegar amb unes engrunes de pa, va deixar de respirar. Tot va passar molt ràpid, ho explica l'Andrea, la mare.
23: Cogió de la despensa dos palitos de estos de pan camperos, que yo pensaba que había solo uno. Cuando salí del lavabo me encontré uno chupeteado y dije, pero volví al lavabo porque me estaba cambiando, y cuando vuelvo ya lo llamé a él corriendo, José, que se ahoga, que se ahoga. Cuando yo vi que él tampoco pudo hacer, o sea, que decía que no, el niño ya estaba blanco, los labios morados, o sea, fueron, me llamé a la emergencia, 7 minutos, que el niño iba muchísimo, y me dio por asomarme al balcón, lo típico, ¿no?, dándole golpes en la espalda, y vi la patrulla en la fábrica de la calle Cerdaña, grité por inercia, pero vamos, y él salió corriendo, corriendo a buscarlo. Cuando llegaron yo lo tenía en el suelo haciéndole el RCP, entonces ya me quité yo, se pusieron la patrulla, se lo llevaron para abajo y ya hasta que vino la ambulancia.
22: La patrulla estava fent tasques rutinàries quan de sobte es troba en José, el pare, demanant ajuda. Quan van arribar a la casa, la seva intervenció va ser clau per salvar la vida del petit Ethan.
2: Nosaltres ens trobàvem en un carrer, tallant el carrer, perquè hi havia una fuita d'aigua, i de cop i volta va vindre una persona, un pare, requerint-nos, gisclant, que el seu fill s'estava ofegant. Al principi era una mica de desconcert, perquè no sabíem, nosaltres no estàvem tallant el carrer. El vam fer pujar ràpidament al cotxe i vam anar fins al seu domicili, on ell ens indicava, i vam pujar a casa seva, i ja pel camí ja ens anava explicant que era el seu fill, que havia menjat alguna i que s'havia ennuegat. I sí, quan vam arribar a la companya i jo, el vam trobar el nen al terra, pràcticament no podia respirar, feia un soroll molt, molt estrany pel coll, perquè el tenia bloquejat.
22: Acabem d'escoltar en Jaume Saavedra, que és caporal de la policia local del Prat. Malgrat que la policia local rep formació en primers auxilis, afortunadament no s'han de posar a la pràctica habitualment. Els agents creuen que saber com actuar en aquests casos pot ser determinant per salvar la vida d'algú. Ho explica la Noemí Sargatal, que és agent de la policia local, i en Jaume Saavedra.
3: El nadó sí que l'has de posar boca avall, donar els cops més en direcció que... Cap al terra, però al final, fins que no ho fas una primera vegada, no saps ben bé si això és el que s'ha de fer, si és efectiu, i és complicat, perquè en aquest moment que estem fent això, el company i jo també estem dient, però serveix per aguantar perquè vingui l'ambulància, que és el que necessitem, que estigui aquí l'ambulància.
2: Estaria molt bé que tothom sapigués aquest tipus de maniobres per la situació que es pugui donar, o a casa seva o al carrer, que es pugui trobar amb algú i ho pugui fer tranquil·lament fins que arribin les assistències.
22: L'Ethan va haver de passar pel quiròfan i va estar breument a l'UCI i a planta fins que el mateix cap de setmana va rebre l'alta. L'Andrea i el José ho tenen clar, l'Ethan va tornar a casa gràcies als dos agents de la policia local.
23: Yo el mérito no se lo quito a ninguno, pero de todos los cuerpos que vinieron, pero para mí los dos que vinieron a mi casa en ese momento tan crítico, el ángel de la guardia de mi hijo.
22: Els agents no se senten herois i consideren que aquesta és la seva feina. Recordeu que en cas d'emergència heu de trucar al 112.
19: Esports.
0: Moment ara de repassar l'actualitat esportiva de la mà del Víctor Asensio García.
22: Doncs ja està obert el període d'inscripció al torneig obert Pota Blava 2026 que organitza el Club Petanca al Prat i que es disputarà entre el 3 i el 4 d'octubre al Parc Nou i als Jardins de la Ribera. El torneig acull la 14a edició internacional de tripletes masculines, la 5a de tripletes femenines i la 4a de dupletes juvenils. Paral·lelament, el Club Petanca del Prat també organitzarà l'Open femení amb motiu del 60è aniversari de l'entitat. Serà el 10 d'octubre a les instal·lacions del club i en dos torns. Al matí es disputarà un Swiss internacional de 5 partides i a la tarda partides directes a 13 punts sense límit de temps. Les inscripcions ja estan obertes i tenen un cost de 45 euros per equip. El torneig estarà conformat per 32 tripletes i preveu premis de fins a 480 euros per les guanyadores de la general, així com premis de consolació. A banda de la competició, la jornada comptarà amb una fideuà per totes les participants.
19: El temps.
0: I ara és el torn de l'actualitat meteorològica de la mà de Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
5: Bon dia. Continua aquesta situació completament estancada i del tot estiuenca. No hi ha núvols importants i els pocs que s'han format estan arrapats en alguns indrets de la costa, sobretot cap al Cap de Creus, també al Delta de l'Ebre i són núvols fruit d'aquesta mateixa humitat tan elevada que hi ha a les cotes més baixes del país i en aquesta zona costanera. També aquesta tarda apareixeran alguns núvols una mica més potents a l'interior de l'Ebre i, de fet, acabaran caient alguns ruixats, però molt locals, al massís del Port o en alguns indrets de la Ribera d'Ebre o de la Terra Alta. També algunes nuvolades al Pirineu i, si de cas, amb algun remet ja a darrera hora cap a la banda de l'Aran o l'Alta Ribagorça. La resta del país, aquest ambient tranquil i amb més vent, tant arran de mar com al sud de Lleida. Allà tornarem a arribar als 40 graus en el cas de la plana de Lleida. Demà tindrem alguns núvols més amb 4 gotes de fang i la temperatura baixarà, però només un parell de graus. Per tant, continuarà la calor intensa.
0: I com està la situació al litoral?
5: Situació dominada encara per aquests vents de marinada que durant el migdia i primeres hores de la tarda es reforcen a gran part del litoral. En general, però, no hi haurà gaire mala mar, només una miqueta d'aquesta mar espessa, especialment des de la costa del Baix Llobregat fins a la del Baix Empordà. I és que aquí aquest vent de sud o de garbí a estones serà un palet més reforçat, especialment al voltant del Cap de Tossa, també del Cap de Begur. Aquí aquest vent serà una miqueta més tossut i insistent. Per tant, allà és on tindrem la mar una miqueta més esvalutada, però sempre serà mar de vent, per tant no hi haurà gaire corrent de fons. Aquesta propera nit, demà al matí, aquest vent serà molt més feble, sempre de sud o de ponent, si de cas un palet de gregal a la Costa Brava, més humit i per tant amb alguns núvols baixos allà, i pel que fa a la resta del divendres, el vent tornarà a girar cap a sud, cap a sud-oest, no tan intens com avui, i en general les condicions pel bany i per la navegació seran molt bones. Alguna boirina, com dèiem, a la Costa Brava al matí. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Fins aquí l'informatiu migdia d'avui dijous 30 de juliol de 2026. Nosaltres tornem a les 5 de la tarda amb el butlletí informatiu. Que tinguin molt bona tarda i moltes gràcies per la vostra confiança.

Esteu escoltant el Prat Ràdio. Te felicito que bien actúes. Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: l'ànima a poc vaig passant pàgina.
1: Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: El Prat Ràdio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música, més música, més música, més música, més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Es dupliquen des d'ahir els municipis catalans amb el nivell màxim del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Aquest dijous són un total de 108 en 18 comarques. També hi ha 274 municipis en nivell 3 per un índex molt alt. D'altra banda, es manté restringit l'accés a 7 espais naturals, tot plegat coincidint amb la segona jornada del nou episodi de calor extrema màxima que tornarà a superar avui els 40 graus a diversos municipis. Previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bona tarda. Situació dominada encara per aquests vents de marinada que durant el migdia i primeres hores de la tarda es reforcen a gran part del litoral. En general, però, no hi haurà gaire mala mar, només una miqueta d'aquesta mar espessa, especialment des de la costa del Baix Llobregat fins a la del Baix Empordà. I és que aquí, aquest vent de sud o de garbí a estones serà un palet més reforçat, especialment al voltant del Cap de Tossa, també del Cap de Begur. Aquí aquest vent serà una miqueta més tossut i insistent. Per tant, allà és on tindrem la mar una miqueta més esvalutada, però sempre serà mar de vent. Per tant, no hi haurà gaire corrent de fons. Aquesta propera nit, demà al matí, aquest vent serà molt més feble, sempre de sud o de ponent, si de cas un palet de gregal a la Costa Brava, més humit i, per tant, amb alguns núvols baixos allà. I pel que fa a la resta del divendres, el vent tornarà a girar cap a sud, cap a sud-oest, no tan intens com avui, i, en general, les condicions pel bany i per la navegació seran molt bones. Alguna boirina, com dèiem, a la Costa Brava al matí. N'estem pendents a la xarxa.
0: És dijous 30 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Minut de silenci pel feminicidi de Barcelona. Maite Polo.
3: Desenes de persones s'han concentrat a la plaça de Sant Jaume de la capital catalana en un acte encapçalat per l'alcalde Jaume Collboni i la consellera d'Igualtat, Eva Menor, que ha tornat a lamentar el succés.
4: Davant aquells que neguen l'existència de la violència masclista, una dada, des de 2012, que tenim registres, 163 feminicidis a Catalunya. Raó suficient com per plantejar que davant la violència masclista l'equidistància no val.
0: Més coses. Catalunya necessita duplicar la inversió en infraestructures.
3: La Cambra de Contractistes alerta d'un dèficit acumulat de gairebé 50.000 milions d'euros i reclama transformar les inversions anunciades en obra real. Tot i això, el sector va créixer l'any passat un 5,4%.
0: Atenció, Trànsit estudia utilitzar la intel·ligència artificial per multar conductors.
3: Oferia la P7 Diala 2, on aquesta tecnologia, instal·lada en un carro remolc mòbil, ha permès detectar l'ús de dispositius mòbils per part dels conductors, així com el no ús o ús incorrecte del cinturó de seguretat.
0: Una P7 que, per cert, registra aquest dijous retencions molt importants.
3: L'accident d'un camió a Sant Sadurní d'Anoia en sentit Barcelona obliga a tallar dos carrils i provoca 19 quilòmetres de cues. I en sentit Tarragona hi ha 12 quilòmetres de retencions per un altre accident a Subirats.
0: Acord històric de les 5 principals colles castelleres.
3: Són la Jove i la Vella de Valls, els Minyons de Terrassa, els Xiquets de Tarragona i els de Vilafranca, que han decidit promoure una candidatura unitària per a la propera junta del Comitè de Colles Castelleres.
0: Cultura, bon balanç del Grec 2026.
3: El Festival d'Estiu de Barcelona tanca l'edició d'enguany amb 143.000 espectadors, una mitjana d'ocupació del 71% i un creixement de 14.000 persones. El recinte del Teatre Grec ha tingut una ocupació del 96%.
0: En esport, Jordi Cervantes, Rafinha ja s'entrena a St. George Park.
5: El davanter brasiler ha fet aquest matí la seva primera sessió després de retornar de les vacances. El jugador del Blaugrana, juntament amb els seus companys, continua amb la posada a punt, amb la vista posada en el segon amistós de la pretemporada demà contra el Birmingham City.
0: El control de so, Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dijous. El total de 108 municipis de 18 comarques catalanes, més del doble que ahir, que es troben en el nivell màxim del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. També hi ha 274 municipis en nivell 3 per un índex molt alt.
3: D'altra banda, es manté restringit l'accés a 7 espais naturals d'arreu de Catalunya. Són el Montmell Marmellà, Montsant, Prades, Ribera Salada, Montsec d'Aras, Montsec de Rúbies i Baronia de Rialb.
0: Des de Protecció Civil alerten que el risc d'incendi s'agreujarà els pròxims dies i els bombers demanen extremar la prudència. La Cala Ràdio, Mireia Caparrós.
6: Segons les previsions, les altes temperatures, les baixes humitats i la manca de precipitacions mantindran un risc molt elevat d'incendi, especialment a les Terres de l'Ebre. Davant d'aquest escenari, Protecció Civil demana evitar qualsevol activitat que pugui provocar un foc, respectar les restriccions d'accés al medi natural i avisar immediatament al telèfon d'emergències 112 si s'observa una columna de fum. Juanjo Salvador és cap del Parc de Bombers de l'Ametlla de Mar.
7: Qualsevol tasca, qualsevol manteniment, qualsevol feina de jardineria, sobretot, que es faci, doncs, no fer servir foc mai. I a partir d'aquí, doncs, ser molt, molt prudents i, davant de qualsevol avís d'incendi, doncs, mantenir sempre la calma, no sortir, no fugir si no tenim l'ordre d'evacuació de la nostra urbanització, i sempre, doncs, estar molt pendents de les informacions a través de serveis municipals, emissores, ràdios i xarxes, de les instruccions de les autoritats.
6: El cap de bombers recorda que actualment el risc comença a disminuir a mitjan agost, però enguany tot apunta que el període de màxim perill s'allargarà més del que és habitual.
0: És que els incendis forestals estan tornant a posar a prova el territori aquest estiu en un escenari de temperatures extremes. El Baix Llobregat, per exemple, se situa entre les comarques més afectades. ETB, Martí Ramos.
8: Segons les dades del Servei de Planificació per a la Prevenció d'Incendis Forestals de la Generalitat, només a la província de Barcelona s'han cremat més de 1.000 hectàrees aquest any. El Baix Llobregat és la segona comarca amb més incendis, amb 32, només per darrere del Vallès Occidental, amb 45. Especialment importants van ser els focs produïts a Gavà i Cervelló, que van expandir-se ràpidament, obligant a confinar 7.000 veïns per la crema d'una trentena d'hectàrees.

Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música, més música, més música, més música, més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: El Prat Ràdio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu. Rompelo.

I sona una cançó que ara em parla de tu. De totes les històries que ara ens han quedat tan lluny. Recordo com fumaves mirant pel balcó. Sembla que faci un segle des d'aquella nit al Born.

0: 106 FM. Otra radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

Moltíssimes gràcies per escoltar la nostra música. Si t'ha molat, no t'oblides de deixar el like i deixa un comentari perquè participaràs a un sorteig que lo flipes mandarines. Merci beaucoup. Hasta la propera.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Nena, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. El servei d'emergències mèdiques ha atès 21 persones per afectacions relacionades amb la calor, segons ha informat Protecció Civil aquest dijous. Una atenció que s'ha registrat des de l'activació de l'alerta del Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya, fet el passat dimarts al vespre per la calor extrema prevista pels dies que venen. D'aquesta vintena d'atesos, 10 han requerit una ambulància pel trasllat a un centre sanitari i 11 han rebut l'assistència del 061 Salut Respon. Per la seva part, el Servei Meteorològic de Catalunya ha destacat que aquest dijous és el dia més crític de l'episodi amb temperatures que poden superar els 40 graus a Ponent. Ràdio Sant Boi, Daniel Teruel.
2: Enguany, ciutats com Sant Boi han incorporat establiments privats a la xarxa de refugis climàtics. El Josep Grases regenta la farmàcia Capell.
3: Si qualsevol dia necessiteu descansar una estona de tota la calor que està fent, sou més que benvingut. Entreu sense cap compromís. Les nostres portes estan obertes per tothom.
2: A la cooperativa Conca de la Tordera Sant Boiana, pagesos com el Germán Domínguez apunten a difícils condicions de treball i collites que quedaran afectades.
4: No per cap planta és positiu, al contrari, és bastant negatiu. Tot queda molt pensit, sobretot les carbasses. El tomàquet pateix moltíssim, sobretot el d'exterior.
2: Amb encara la agost per endavant, la primera meitat de l'estiu meteorològic ha estat la més càlida a Catalunya des que hi ha registres significatius a tot el país, a mitjans del segle XX.
1: I un nou capítol a la polèmica de Ripoll, on el Departament de Secretaria de l'Ajuntament ha emès un comunicat per defensar el procés de selecció de la policia local, en què una de les guanyadores ha estat la filla de l'alcaldessa, Sílvia Orriols. Asseguren que el procediment s'ha tramitat amb escrupolosa observança de la normativa vigent i dels principis constitucionals d'accés a l'ocupació pública. També deixen clar que no han rebut cap mena de pressió i que han actuat amb total independència i discrecionalitat tècnica. D'altra banda, lamenten que s'hagi posat en dubte la integritat i professionalitat dels funcionaris que han intervingut al procés. El govern de Ceuta ha denunciat aquest dijous una persistent entrada massiva d'immigrants i ha demanat tancar la frontera amb el Marroc, desplegar l'exèrcit i declarar una situació d'emergència nacional. Tal com ha dit el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives Lara, la situació s'ha agreujat en les últimes hores per l'entrada a peu de centenars de persones per l'espigó del Tarajal. Per això demana reforçar les forces de seguretat i desplegar l'exèrcit per garantir la inviolabilitat de la frontera. El Ministeri de l'Interior, per la seva banda, ha destacat l'exemplar col·laboració entre Espanya i el Marroc i ha promès aplicar mesures pel retorn de totes les persones que han entrat legalment. I un apunt per tancar, la circulació a l'AP7 ha quedat normalitzada cap a un quart de 3 de la tarda després de que s'hagi retirat el camió accidentat a primera hora del matí que ha provocat retencions. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: amor.
1: Dani, Dani, para allà.
2: No, s'ha borrat. S'ha borrat.
1: Dius?
2: Que s'ha borrat.
3: Què?
2: Els vídeos, no hi ha res. S'ha borrat tot.
3: Quants vídeos?
2: Ni la selfie, no hi ha res.
1: Que
2: no,
1: que no hi ha res. Tocat.
3: Bruna, la selfie no la tens.
2: Que no hi ha res, no té res.
3: Mira, mira-ho bé.
2: Da igual, suda, que no, que no, que no.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Oasis FM. Ahora Radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: Smiki, papasal ka pag ato.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Orme FM, ventana radiofónica de el Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Cosme FM.
3: Martes sí y martes no, las crónicas más variadas en la Cosme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Cosme FM tenemos una pregunta, martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escuche la Cosme FM.
6: El Prat Radio, 91.6 FM.
7: Són les 5.
8: Serveis informatius. El Prat Radio.
7: Els parla Víctor Asensio. Protecció Civil manté l'alerta del pla Infocat davant del nou episodi de calor que incrementarà el risc d'incendi forestal. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de calor intensa per aquest dijous i preveu que l'episodi s'allargui com a mínim fins al 5 d'agost. Les previsions meteorològiques analitzades indiquen que la pujada de temperatures ja es comença a notar pràcticament a tot el territori. A Ponent es podran superar els 40 graus i en bona part de l'interior les temperatures màximes superaran els 36. Les zones més afectades seran el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt incendi forestal a 218 municipis de 19 comarques i el nivell 4 per perill extrem a 43 municipis de 7 comarques. El programa de cardiologia preventiva i comunitària Post-IAM de l'Hospital Universitari de Bellvitge i de la Gerència d'Atenció Primària i de la Comunitat Delta ha aconseguit reduir la mortalitat post-infart un 27,5% en homes i un 47,6% en dones. És el resultat d'una estratègia de prevenció secundària pionera a Catalunya que ja es va engegar l'any 2022 amb l'objectiu d'oferir una atenció integral. Un dels fets més destacats és la superior millora en la mortalitat de les dones. Alguns dels aspectes del programa que han afavorit aquestes dades són la integració de l'atenció primària, l'atenció prestada als factors psicosocials o la prescripció d'exercici físic. El programa Post-IAM és una iniciativa impulsada per un equip multidisciplinari format per professionals de cardiologia, infermeria, medicina familiar, medicina física i rehabilitació dietètica i nutrició, fisioteràpia, psicologia i teràpia ocupacional.
8: Esports.
7: Ja està obert el període d'inscripcions al torneig obert Pota Blava 2026 que organitza el Club Petanca del Prat i que es disputarà entre el 3 i el 4 d'octubre al Parc Nou i als Jardins de la Ribera. El torneig acull la 14a edició internacional de tripletes masculines, la 5a de tripletes femenines i la 4a de dupletes juvenils. Paral·lelament, el Club Petanca Prat també organitzarà l'Open Femení amb motiu del 60è aniversari de l'entitat. Serà el 10 d'octubre a les instal·lacions del club i en dos torns al matí, on es disputarà un Swiss Internacional de 5 partides i a la tarda partides directes a 13 punts sense límit de temps. Les inscripcions ja estan obertes i tenen un cost de 45 euros per equip. El torneig estarà conformat per 32 tripletes i preveu premis de fins a 480 euros per les guanyadores de la General, així com premis de consolació. Això és tot de moment. Tornem amb més informació d'aquí una hora.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: piedra esta señora. Best one in the cámara, no sé qué, el alcalde, pica, saque, pica.
1: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
2: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Cosme FM, ventana radiofónica en el Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Cosme FM.
3: Martes sí y martes no, las crónicas más variadas en la Cosme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Cosme FM tenemos una pregunta, martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escuche la Cosme FM.
6: El Prat Radio, 91.6 FM.
7: Són les 6.
8: Serveis informatius. El Prat Radio.
7: Els parla Víctor Asensio. Protecció Civil manté l'alerta del pla Infocat davant del nou episodi de calor que incrementarà el risc d'incendi forestal. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de calor intensa per aquest dijous i preveu que l'episodi s'allargui com a mínim fins al 5 d'agost. Les previsions meteorològiques analitzades indiquen que la pujada de temperatures ja es comença a notar pràcticament a tot el territori. A Ponent es podran superar els 40 graus i en bona part de l'interior les temperatures màximes superaran els 36. Les zones més afectades seran el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt incendi forestal a 218 municipis de 19 comarques i el nivell 4 per perill extrem a 43 municipis de 7 comarques. El programa de cardiologia preventiva i comunitària Post-IAM de l'Hospital Universitari de Bellvitge i de la Gerència d'Atenció Primària i de la Comunitat Delta ha aconseguit reduir la mortalitat post-infart un 27,5% en homes i un 47,6% en dones. És el resultat d'una estratègia de prevenció secundària pionera a Catalunya que ja es va engegar l'any 2022 amb l'objectiu d'oferir una atenció integral. Un dels fets més destacats és la superior millora en la mortalitat de les dones. Alguns dels aspectes del programa que han afavorit aquestes dades són la integració de l'atenció primària, l'atenció prestada als factors psicosocials o la prescripció d'exercici físic. El programa Post-IAM és una iniciativa impulsada per un equip multidisciplinari format per professionals de cardiologia, infermeria, medicina familiar, medicina física i rehabilitació dietètica i nutrició, fisioteràpia, psicologia i teràpia ocupacional.
8: Esports.
7: Ja està obert el període d'inscripcions al torneig obert Pota Blava 2026 que organitza el Club Petanca del Prat i que es disputarà entre el 3 i el 4 d'octubre al Parc Nou i als Jardins de la Ribera. El torneig acull la 14a edició internacional de tripletes masculines, la 5a de tripletes femenines i la 4a de dupletes juvenils. Paral·lelament, el Club Petanca Prat també organitzarà l'Open femení amb motiu del 60è aniversari de l'entitat. Serà el 10 d'octubre a les instal·lacions del club i en dos torns al matí, on es disputarà un Swiss internacional de 5 partides i a la tarda partides directes a 13 punts sense límit de temps. Les inscripcions ja estan obertes i tenen un cost de 45 euros per equip. El torneig estarà conformat per 32 tripletes i preveu premis de fins a 480 euros per les guanyadores de la general, així com premis de consolació. Això és tot de moment. Tornem amb més informació d'aquí una hora.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: tío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
2: El Pampina fa una trena.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Orme FM, ventana radiofónica del Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Cosme FM.
3: Martes sí y martes no, las crónicas más variadas en la Cosme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Cosme FM tenemos una pregunta, martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escucha la Cosme FM.
6: El Prat Radio, 91.6 FM.
7: Són les 7.
8: Serveis informatius. El Prat Radio.
7: Els parla Víctor Asensio. Protecció Civil manté l'alerta del pla InfoCat davant del nou episodi de calor que incrementarà el risc d'incendi forestal. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de calor intensa per aquest dijous i preveu que l'episodi s'allargui com a mínim fins al 5 d'agost. Les previsions meteorològiques analitzades indiquen que la pujada de temperatures ja es comença a notar pràcticament a tot el territori. A Ponent es podran superar els 40 graus i en bona part de l'interior les temperatures màximes superaran els 36. Les zones més afectades seran el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt incendi forestal a 218 municipis de 19 comarques i el nivell 4 per perill extrem a 43 municipis de 7 comarques. El programa de cardiologia preventiva i comunitària Post-IAM de l'Hospital Universitari de Bellvitge i de la Gerència d'Atenció Primària i de la Comunitat Delta ha aconseguit reduir la mortalitat post-infart un 27,5% en homes i un 47,6% en dones. És el resultat d'una estratègia de prevenció secundària pionera a Catalunya que ja es va engegar l'any 2022 amb l'objectiu d'oferir una atenció integral. Un dels fets més destacats és la superior millora en la mortalitat de les dones. Alguns dels aspectes del programa que han afavorit aquestes dades són la integració de l'atenció primària, l'atenció prestada als factors psicosocials o la prescripció d'exercici físic. El programa Post-IAM és una iniciativa impulsada per un equip multidisciplinari format per professionals de cardiologia, infermeria, medicina familiar, medicina física i rehabilitació dietètica i nutrició, fisioteràpia, psicologia i teràpia ocupacional.
8: Esports.
7: Ja està obert el període d'inscripcions al torneig obert Pota Blava 2026 que organitza el Club Petanca del Prat i que es disputarà entre el 3 i el 4 d'octubre al Parc Nou i als Jardins de la Ribera. El torneig acull la 14a edició internacional de tripletes masculines, la 5a de tripletes femenines i la 4a de dupletes juvenils. Paral·lelament, el Club Petanca Prat també organitzarà l'Open Femení amb motiu del 60è aniversari de l'entitat. Serà el 10 d'octubre a les instal·lacions del club i en dos torns al matí, on es disputarà un Swiss Internacional de 5 partides i a la tarda partides directes a 13 punts sense límit de temps. Les inscripcions ja estan obertes i tenen un cost de 45 euros per equip. El torneig estarà conformat per 32 tripletes i preveu premis de fins a 480 euros per les guanyadores de la general, així com premis de consolació. Això és tot per avui. La informació torna demà a partir de 11:45 amb els butlletins informatius.
9: El Prat Radio, tota la música per a tu.
10: Benvinguts a l'espai musical del Prat Radio. 91.6, més música al Prat Radio.

0: Aquí la tengo, yo no la tengo.
1: ¡Ahorita la tengo!
0: ¡Baja, corra!
2: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
3: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

carrers estrets, empedrats i molls, de fanals groguencs, d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, i són, que no els sents com canten.

0: confío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
2: El Pampina fa una trena.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Israel, a otra radio.
1: Natura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

I els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues, ni el cos de ballarina. No ets gaire divertida, ni modesta ni sincera. Fent tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, ni si encara et falla el cor. La primavera. Sé que tampoc et faig el pes,

cintura avall, tot ens fa figa i tenim la sang d'orxata. Ens fa falta silicona pel davant i pel darrere. Ja no tenim trempera ni per cordar-nos les sabates, però ja torna a ser aquí, ens vol a tu i a mi la primavera.

ens acompanyen com fantasmes que no obliden ni perdonen. Sé que no us descobreixo res, però és així com ens menteix la primavera.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

que com ho tinc de mala tarda per quedar algun bar de Gràcia, un petó Judit. I de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor.

0: com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no vol, després què? Després tot això que

0: podcast de la setmana i sobretot, salut i rock.
1: El Prat Ràdio, música sense interrupció.

apaga la llum que el meu DJ controla.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

és possible, comenceu, si us plau, així. Que volés voler i podés poesia, a quants haureu fet mal aquí? Que l'univers ni escolta,

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: la calzotada, collón.
1: ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido?
2: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
3: El Pamfina fa una trena.
2: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
4: Rompe, lo rompe, ho trenca.
1: Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

0: avui que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: Vale, podeu tirar la sortida plano ara cap allà.
1: Sortida plano, eh? Estàs riugat.

0: Oasis FM. Ahora radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano. I wanna take you, pero eres...
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: teu.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
2: El Pantina fa una trena.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

estic marxant d'aquesta casa que abans era nostra. Quina gran mentida, era vostra. Soc dins del cotxe i plou. Puc fer cap a mar, puc fer cap al poble, però lluny.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

ara no et puc veure, no pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Oasis FM. Ahora radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.